l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

o a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Antena Caro, benvinguts a la música.
1: This ain't Texas.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona, un cas que s'investiga com un possible crim masclista. La víctima va ser localitzada, ferida de gravetat, en un pis del carrer Abrade i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar la cobertura de les baixes al setè dia i millorar també les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I, de fet, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 mensuals al 2029, tal com es va pactar el mes de maig. També ha ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, hores d'ara, retencions i cues a la B10 en sentit nus de Llobregat, també a la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Gavà, i també a l'AP7 entre Barberà del Vallès i Cerdanyola i també a la C25 a l'altura de Santa Maria d'Oló, on la retirada d'un vehicle manté en aquest cas un carril tallat en direcció Girona. I Protecció Civil ha activat el pla Infocan davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb la previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. I els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida en la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fi de guada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, ball d'anada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
2: Festes majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 29 de juliol. A les 9 i mitja del matí, repartiment del típic panoli acompanyats per la xaranga en Garbo, punt de venda fix a la plaça del Pare Cirera. A les 11 del matí, inici del concurs de tenis taula al casal La Ravaleta.

0: A les 6 de la tarda, bicicletada de temàtica aquàtica. Concentració a la plaça del Pare Cirera. A les 7 i mitja de la tarda, concurs de croquetes a les escoles. A les 9 i mitja, obertura de la barra Ravalera i entrepans i begudes a les escoles. A continuació, a les 10, exhibició de ball a càrrec de Ball en Línia a la Ravaleta. A les 11 de la nit, presentació de penyes. I a les 12, prova del concurs de penyes, circuit Ravalero. I a les 2 de la matinada, música a càrrec del DJ Dilanzo. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui dimecres, Antena Car us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de juliol. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat.

0: La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Andrade i va morir hores després, mentre la investigació continua oberta per esclarir les causes dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals dels professorat entre el 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al setè dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada als de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat també un nou complement salarial per al personal docent de la pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros mensuals al 2029, tal com ja es va pactar al mes de maig. També ha ampliat, volíem dir, el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, de moment situació tranquil·la, amb retencions a les rondes de Barcelona, a la C32 i a la 2 a Cornellà de Llobregat, també a la P7 a Barberà del Vallès i finalment a la C58 a Barcelona. I a banda, Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran el nivell 3 i 4 del pla Alfa en nombrosos municipis mentre es mantenen les restriccions també d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió també de calor extrema amb temperatures que podrien superar els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i també de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Entén a Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fideuada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, baldanada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
0: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 29 de juliol. A les 9 i mitja del matí, repartiment del típic panoli acompanyats per la xaranga en Garbo, punt de venda fix a la plaça del Pare Cirera. A les 11 del matí, inici del concurs de tenis taula al casal La Ravaleta. A les 6 de la tarda, bicicletada de temàtica aquàtica, concentració a la plaça del Pare Cirera. A les 7 i mitja de la tarda, concurs de croquetes a les escoles. A les 9 i mitja, obertura de la barra Ravalera i entrepans i begudes a les escoles. A continuació, a les 10, exhibició de ball a càrrec de ball en línia a la Ravaleta. A les 11 de la nit, presentació de penyes. I a les 12, prova del concurs de penyes, circuit Ravalero. I a les 2 de la matinada, música a càrrec del DJ Dilanzo. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
1: Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de juliol. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes i hisenda. Avui dimecres, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Larrà. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital.

0: de les lletres catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al setè dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten hores d'ara la circulació. A la 2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat en sentit nord i també a l'AP7 al Papiol en direcció Girona. A més, a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i finalment a la C25 a Santa Maria d'Oló la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, volíem dir, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
1: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fi de guada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, baldanada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
0: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 29 de juliol. A les 9 i mitja del matí, repartiment del típic panoli acompanyats per la xaranga en Garbo, punt de venda fix a la plaça del Pare Cirera. A les 11 del matí, inici del concurs de tenis taula al casal La Ravaleta. A les 6 de la tarda, bicicletada de temàtica aquàtica, concentració a la plaça del Pare Cirera. A les 7 i mitja de la tarda, concurs de croquetes a les escoles. A les 9 i mitja, obertura de la barra Ravalera i entrepans i begudes a les escoles. A continuació, a les 10, exhibició de ball a càrrec de Ball en Línia a la Ravaleta. A les 11 de la nit, presentació de penyes. I a les 12, prova del concurs de penyes, circuit Ravalero. I a les 2 de la matinada, música a càrrec del DJ Dilanzo. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de juliol. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes i hisenda. Avui dimecres, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar avui.
2: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: L'ajornament de la reunió per debatre el finançament autonòmic ha estat a petició del PP, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna.

i entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Andrade i va morir poc després, mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I els Mossos també han denunciat penalment un jove de 19 anys per un presumpte delicte d'amenaces després d'enviar missatges intimidatoris a l'alcalde de Platja d'Aro, el Maurici Jiménez, a través d'una xarxa social. Les amenaces estaven relacionades amb els canvis en la normativa del mercat setmanal municipal i la investigació continua oberta per identificar possibles altres implicats. I pel que fa a la mobilitat, una variant a la C32 a Cornellà de Llobregat en sentit nord deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, també a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i la via està restringida als vehicles de més de 7,5 tones entre Berga i Capolat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar la mitja hora a l'R11 a causa d'un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fi de guada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, baldanada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
2: Tota la música.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 29 de juliol. A les 9:30 del matí, repartiment del típic panoli acompanyats per la xaranga en Garbo, punt de venda fix a la plaça del Pare Cirera. A les 11 del matí, inici del concurs de tenis taula al casal La Ravaleta. A les 6 de la tarda, bicicletada de temàtica aquàtica, concentració a la plaça del Pare Cirera. A les 7:30 de la tarda, concurs de croquetes a les escoles. A les 9:30, obertura de la barra Ravalera i entrepans i begudes a les escoles. A continuació, a les 10, exhibició de ball a càrrec de Ball en Línia a la Ravaleta. A les 11 de la nit, presentació de penyes. I a les 12, prova del concurs de penyes, circuit Ravalero. I a les 2 de la matinada, música a càrrec del DJ Dilanzo. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
1: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de juliol. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes i hisenda. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026 amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta de l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació també de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar més víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana, han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. Ho explica Lluís Moreno, que és sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal.
2: Aquest correu electrònic i aquest codi QR. I crec que és molt important també que se sàpiga que la informació que rebi per aquest correu estarà gestionada directament per investigadors especialitzats. O sigui, el filtre serà directe per persones que coneixen la matèria, que poden detectar fàcilment si és una situació de tràfic d'éssers humans, si és una situació d'explotació, i així ens garanteix una actuació policial molt més ràpida i molt més àgil.
1: Les investigacions han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per tal de dificultar la detecció policial. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu sentit condol i escalf també a l'entorn de la víctima per violència masclista i també als veïns i veïnes de la localitat. A banda, en aquest cas, són quatre els feminicidis d'enguany, corresponents a quatre dones assassinades per violència.

0: Siva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent ja s'hagin pogut tornar als seus habitatges els residents del 60% dels pisos evacuats. I pel que fa a la cultura, el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat ja el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fi de guada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, ball d'anada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
0: Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 29 de juliol. A les 9 i mitja del matí, repartiment del típic panoli acompanyats per la xaranga en Garbo, punt de venda fix a la plaça del Pare Cirera. A les 11 del matí, inici del concurs de tenis taula al casal La Ravaleta. A les 6 de la tarda, bicicletada de temàtica aquàtica, concentració a la plaça del Pare Cirera. A les 7 i mitja de la tarda, concurs de croquetes a les escoles. A les 9 i mitja, obertura de la barra Ravalera i entrepans i begudes a les escoles. A continuació, a les 10, exhibició de ball a càrrec de Ball en Línia a la Ravaleta. A les 11 de la nit, presentació de penyes. I a les 12, prova del concurs de penyes, circuit Ravalero. I a les 2 de la matinada, música a càrrec del DJ Dilanzo. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
1: Antena Caro, la fórmula.

Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de juliol. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes i hisenda. Avui dimecres, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalfa l'entorn de la dona assassinada per violència masclista i també els veïns i veïnes de la localitat.
2: M'agradaria començar, sens dubte, amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista, amb el compromís i reiterar el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la lluita per erradicar de manera definitiva aquesta greu vulneració de drets humans.
1: En aquest cas, són quatre els feminicidis d'enguany, corresponents a quatre dones assassinades per violència masclista. Des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, hi ha hagut 162 feminicidis a Catalunya, dels quals 152 són dones i 10 corresponen a infants i adolescents. I els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026, amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta en l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa també el risc d'incendi forestal. De fet, des d'avui i fins divendres, 43 municipis estan en perill extrem del pla Alfa i 218 en perill molt alt. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent i al Prepirineu. I en aquest sentit, Barcelona habilitarà a partir de l'1 d'agost un espai de dia climatitzat perquè les persones sense llar puguin protegir-se d'aquestes altes temperatures. També ho farà Lleida, que ampliaran també el dispositiu d'acollida per a temporers, volíem dir sense sostre, amb 160 noves places al pavelló 4 de Fira de Lleida, davant també la llau de persones que s'han desplaçat aquest estiu a la ciutat.

0: Els rebeleros i rebeleres viuran un atapeït calendari amb més d'una cinquantena d'actes festius, lúdics i culturals. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, envia aquesta salutació de festes a tots els rebeleros i rebeleres.
1: Rebeleres i rebeleros, comencen 6 dies de festa major, 6 dies de retrobament en familiars, en amics i en tota la gent del poble per celebrar les festes del 2026. Aprofito per agrair i felicitar la nova comissió de festes, una comissió jove, amb moltes ganes, que ja van demostrar a Sant Mateu que servien per a organitzar les festes i que estic totalment segur que les festes seran tot un èxit. Des de l'Ajuntament també vull agrair a tot el que és policia local, servei de comunicació i també els serveis municipals per tota la tasca que durant aquests passats dies i els dies de les festes duran a terme per a que les festes de la Ravaleta siguin un èxit. Ara toca sortir, vindre a les escoles, gaudir del nou terra de les escoles i participar d'unes festes que estic segur que seran històriques. Molt bones festes a totes i tots, ravaleros i ravaleres.
0: També el president de la Comissió de Festes de la Ravaleta, Eduard Rodríguez, envia aquesta salutació de festes.
2: Ravalero i ravaleres, ja tenim les festes aquí i us vull animar a participar a tots els actes i a fer poble.
0: Així, des d'avui dimecres 29 de juliol i fins al pròxim dilluns 3 d'agost, la Raval de Cristo viurà la seva festa major amb més de 50 actes. Entre tots ells destaquen un nou any, l'ofrena de flors i fruits, el pregó a càrrec d'Ainhoa Benages, el sopar de la vaca, el circuit de penyes o les nits de ball.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: A continuació, Antena Caro us ofereix en diferit el ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts al vespre.
1: Molt bona tarda a totes i tots. Anem a començar la sessió plenària del mes de juliol. El primer punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la incorporació per via d'urgència de la proposta relativa a la presentació d'al·legacions en el tràmit d'informació pública al projecte de decret del Pla Territorial Sectorial per a Generació d'Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica de Catalunya, el Plater, i el seu estudi ambiental estratègic. S'ha d'aprovar l'urgència. Vots a favor?
4: S'aprova per unanimitat.
5: Senyor alcalde, abans de començar, sí que m'agradaria que motivés una mica l'urgència d'aquestes al·legacions que ens arribem fa 10 minuts i que, per tant, m'agradaria que motivés l'urgència. Gràcies.
1: L'urgència ve donada perquè el passat divendres se va fer una assemblea pública on les al·legacions que ja teníem mig preparades l'Ajuntament s'han afegit coses que també la ciutadania va expressar. Els tècnics han estat treballant, com passa tantes vegades a l'Ajuntament, se paralitza l'Ajuntament per a treballar en assumptes que sí que són importants per a la ciutat, però que no caldria, i fa un parell d'hores, com a molt, que els tècnics han acabat les al·legacions, incorporant també les al·legacions que aquella ciutadania ha fet arribar a l'Ajuntament.
5: Gràcies, senyor alcalde, regidors i regidors. Davant d'esta urgència, que nosaltres en tot cas creiem poc motivada, i tot anunciant el govern de la Generalitat l'obertura d'un segon període d'exposició pública que ha d'anar més enllà del juliol, des del grup municipal socialista nosaltres ens abstindrem en l'urgència d'aquestes al·legacions. Gràcies.
4: S'aprova per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Movem Junts i l'abstenció del PSC.
1: Moltes gràcies. Seguim pel segon punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acte del ple ordinari número 8/2026 de data 30 de juny del 2026. Si hi ha alguna cosa a afegir, el donaríem per aprovat. Moltes gràcies. Seguim en l'àrea d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana. El tercer punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la resolució de l'expedient sancionador per la comissió de dues infraccions tipificades a la llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos.
4: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, desestimar la seva totalitat les al·legacions presentades per l'interessat, d'acord amb els arguments exposats en els fonaments d'aquesta proposta. Segon, confirmar en tots els seus termes la proposta de la instructora de data 17 d'abril de 2026 i que ha estat objecte de les presents al·legacions. Tercer, imposar una sanció de 826,40 € que es farà efectiva de la manera que estableix l'apartat 4. Cinquè, notificar aquest acord a la persona interessada i a l'instructora i secretària de l'expedient. I sisè, comunicar aquest acord a les àrees d'intervenció i tresoreria als efectes oportuns.
1: Moltes gràcies. No hi ha cap intervenció. Passaríem a votació.

0: Vots a favor. Abstencions.
1: S'aprova amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, PSC, Junts i l'abstenció de Movem.
0: Seguim el quart punt de l'ordre del dia. Autoritzar, si s'escau, la compatibilitat d'activitat pública de Begoña Ferrer Borràs, directora de la Biblioteca Municipal Mercè Lleixa.
1: Aquesta proposta va ser dictaminada favorablement i per això es proposa en ple l'adopció dels següents acords. Primer, estimar la sol·licitud i en conseqüència declarar la compatibilitat a la senyora Begoña Ferrer Borràs per poder desenvolupar activitats a partir del proper mes de setembre com a professora del màster online de Biblioteca Pública de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona fora de l'horari laboral en horari de dilluns de 9 a 11. Segon, establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter específic per al treball ressenyat, per la qual cosa una vegada cessi l'activitat, la beneficiària haurà de comunicar-ho al servei de personal. Tercer, en cap cas l'autorització suposarà modificació de jornada de treball ni d'horari de la interessada i quedaran automàticament sense efecte en cas contrari de lloc en el sector públic. Quart, el desenvolupament del segon lloc de treball no podrà perjudicar en cap cas el deure de residència, l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o descuit en el seu desenvolupament. Les corresponents faltes seran qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, quedant automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. I finalment, el cinquè, notificar aquests acords a la persona interessada i comunicar-ho al registre de personal, al regidor de l'àrea de cultura i a l'àrea de personal d'aquest ajuntament.
0: Moltes gràcies. Hi ha alguna aportació? Si no, passarem a votació. Vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: Cinquè punt de l'ordre del dia, aprovar si s'escau l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
1: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa en ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030 de la Federació de Municipis i Províncies. Segon, assumir la declaració de l'Agenda 2030 aprovada pel 12è ple de la Federació comprometent-se a impulsar polítiques municipals orientades al desenvolupament dels objectius de desenvolupament sostenible. Tercer, assumir el compromís d'elaborar l'anàlisi de situació i el pla de localització i implementació dels ODS dels municipis en el marc del projecte Roquetes 2030, estratègia local per a la implementació i localització de l'Agenda 2030. Quart, designar com a representant polític de l'Ajuntament de Roquetes davant la xarxa el senyor Ivan García Magí com a representant tècnic, en este cas tècnica, la senyora Àngel Soler Burgos, ODL. Cinquè, facultar a l'alcaldia per a la signatura de la declaració institucional adreçada a la ciutadania i de tota la documentació necessària per a formalitzar l'adhesió. Sisè, trametre aquest acord juntament amb la documentació requerida a la Secretaria Tècnica de la Red d'Entitats Locals per a l'Agenda 2030 per a la seva tramitació i aprovació per la Junta de Govern de la Federació. I setè, notificar aquest acord a l'àrea d'activitat econòmica als efectes de la seva incorporació a l'expedient de convocatòria de subvencions Agenda 2030, entitats locals 2025.
0: Moltes gràcies. Com se va explicar a la comissió, ens adherim en esta red d'entitats locals principalment per a poder obtindre estos 15 punts misteriosos que sempre ens feien falta per a poder obtindre les subvencions necessàries en totes les actuacions sobre l'Agenda 2030 que venim desenvolupant i que els últims anys ens quedàvem fora de la subvenció perquè no estàvem adherit, perquè ens feien falta 15 punts que curiosament són els 15 punts que tindrem després de pagar esta quota de 300 euros. Dit això, si hi ha aportacions, senyor Poy.
2: Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, públic que ens acompanya avui i públic que ens segueix per les xarxes. Des del grup de Movem votarem a favor. Sempre hem estat a favor dels objectius de l'Agenda 2030, els objectius de desenvolupament sostenible, i creiem que, a part dels 15 punts que ens donarà apuntar-nos a les entitats locals, a la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030, com diu el document, serà molt positiu poder agafar exemples que hi ha a les altres ciutats que també estan en aquesta xarxa o en aquesta red per veure exemples i poder-los aprofitar a Roquetes. Sempre els hem insistit en que hem de fer una Roquetes verda, no només verda. Hi ha 17 objectius dels quals totes les entitats s'han de posar en marxa per tindre un bon futur perquè el 2030 ja el tenim aquí. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Passarem a aprovació. Vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: Moltes gràcies. Seguim al sisè punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la moció de rebuig al Pla Territorial Sectorial per a la implantació d'energies renovables de Catalunya, el conegut Plater, i en defensa d'una transició energètica justa, equilibrada i consensuada amb el món local que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana.
1: Aquesta moció es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el desacord amb el plantejament actual del Plater en considerar que no garanteix una planificació territorial justa, equilibrada ni consensuada amb el món local. Segon, instar el govern de la Generalitat de Catalunya a aturar la tramitació del Plater fins que es garanteixi un procés real de participació territorial amb els ajuntaments, els consells comarcals, els agents socials i econòmics i la ciutadania. Tercer, sol·licitar que es reconsideri el contingut i el plantejament del Plater incorporant les aportacions del món local i adaptant-lo a les diferents realitats territorials del país. Quart, reclamar que la distribució de la potència energètica prevista es basi en criteris objectius, transparents, proporcionals i consensuats, evitant concentracions excessives en determinats territoris. Cinquè, demana que els municipis i les comarques siguin escoltats i participin de manera efectiva en la definició del model energètic de Catalunya. Sisè, reivindicar una planificació energètica descentralitzada, adaptada a la diversitat territorial i basada en criteris de justícia territorial. Setè, prioritzar un model de generació distribuïda i de proximitat, potenciant la implantació de projectes en espais autoritzats, cobertes d'edificis, polígons industrials. Vuitè, impulsar un treball conjunt entre la Generalitat, els ens locals, els consells comarcals i els agents socials i econòmics per definir un model energètic compartit, equilibrat i respectuós amb el territori. Novè, instar que l'energètica pública tingui un paper actiu i protagonista en la planificació i desplegament del model energètic a tot el país. Desè, defensar que els projectes energètics puguin ser gestionats sota control públic local com a garantia de sobirania energètica, retorn econòmic al territori i desenvolupament sostenible. Onze, reiterar que la transició energètica només serà possible si és justa, equilibrada, participada i construïda amb el territori i no contra el territori. I dotze, comunicar aquests acords als organismes públics.
0: Moltes gràcies. Dono la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Ciscolla.
3: Gràcies, senyor alcalde. La setmana passada, quan m'arriba la notícia per mig de les xarxes que es vol tirar endavant un projecte territorial d'implantació d'energies renovables, el primer que em ve al cap de dir, ja hi tornem a ser. I per què? Perquè sembla que les Terres de l'Ebre siguéssim la reserva energètica d'Occidente. Tenim tres centrals nuclears. Tenim un trasbassament a Tarragona que no fa molt, van obrir una miqueta més l'aixeta perquè els feia falta més aigua. Tenim encara l'espasa de Damocles del trasbassament al sud. Tenim dos centrals de cicle combinat. Tenim tres parcs eòlics, entre els quals un de massificat a la Terra Alta. I clar, dius, hem de tornar a pagar penyora per a subministrar energia i que se'n vagi fora del territori? Clar, quan vaig veure allò, vaig veure que allò era un despropòsit, este, clar, el projecte, i que això s'havia de corregir d'una manera o altra. Encara va ser més la pujada de sang que em va entrar quan vaig veure el plano, perquè el plano mos posava que ja quan surts de Roquetes fins a la falda del port tot era una taca blava. Et veus allò i dius com? Per tant, la moció que es presenta què és? Home, s'ha de fer un pla energètic? Sí, però ojo com s'ha de fer. Per tant, presentem aquí una moció per dir tot ha de ser una taca blava, la nostra plana de terme? No. El que plantegem és que siguin una zona determinada, però, esta zona es pugui desenvolupar quan els altres territoris de Catalunya també produïsquen el que han de produir per al seu autoconsum. El que no podem fer és nosaltres subministrar per als que no en tenen i nosaltres sempre ens quedem baix taula. Ja tenim, ja acabo de dir, el tema de les nuclears, que exporten tota la llum per amunt, centrals de cicle combinat i parcs eòlics. Clar, en aquest cas, la moció el que diem és que com a ajuntament proposem, i com a equip de govern, proposem una zona on se pugui instal·lar aquesta zona fotovoltaica i de parcs eòlics, que no afecte sobretot a la visió de cara a la muntanya, sinó que ens quede més a la zona tocant cap a la part de Santa Bàrbara, i que d'una manera o altra l'impacte visual sigui el menor possible. Clar, però el problema no és este, que ho és, perquè de partició de terme de Roque de Santa Bàrbara van entre 33 i 40 molinets, tan alts com els que poden veure, o més, aquí del Coll de l'Alba del Perelló. O sigui, l'impacte visual serà tremendo. Però és que, a més, no és que fiques la instal·lació, és que aquella energia que produeixen, allò s'ha d'evacuar. I, per tant, veurem el territori, tota una sèrie de línies elèctriques, no?, que és com allò del tubo del trasbassament, de la mateixa manera que veus que se'n va l'aigua, veuràs que se'n va la llum. Clar, dius, a veure, frenem. Bé, proposem això, una zona acotada, proposem també una zona que en este cas sigui, vagi d'acord en la producció energètica que necessitem a la zona, i que no mos valen sopars de duro. Sopars de duro, com els que s'han acabat, en este cas, dient a premsa, en este cas, del delegat territorial, que diu que aquell territori que sigui capaç de subministrar energia renovable a bon preu serà el que dirigirà l'economia del país. I jo dic aquí, mentida. Tres nuclears, dos centrals de cicle combinat, tres parcs eòlics i sobretot la terra alta massificada, i en este cas també podem dir que estem dirigint l'economia del país. O si tenim una desindustrialització en aquesta zona que fa fredat, per tant, no ens creem res, absolutament res. Per tant, el que proposem és que se redefinix aquest pla i que les Terres de l'Ebre si n'hem de tindre per autoconsum. La resta vol dir Girona, Costa Brava, Barcelona, Montserrat, Montjuïc, Tibidabo, que també hi ha muntanyes, i allí no en fa de vent. Pues que en fiquen, o si no, dins del mar. Clar, no podem ser el que diu la reserva energètica d'Occidente. Per tant, la moció justament versa sobre això, de gestionar els recursos nostres, delimitar les zones perquè, clar, aquí està l'altre. Qui ha fet la llei diu que això ho desenvoluparan les empreses privades. I quines solen ser aquestes empreses privades? Aquelles que tots coneixem que tenen beneficis immensos cada vegada que fan l'escandall de quan ha acabat l'any de beneficis empresarials, que puguen ser Endesa, Iberdrola, etc. etc. Per tant, presentem aquí aquesta moció per a que, si tots els grups estan d'acord, puguem votar-la a favor.
0: Moltes gràcies. Hauríem en torn d'intervencions la representant de Junts, senyora Lídia Saura.
4: Alcalde, regidors, regidores, veïns i veïnes que ens acompanyeu i ens escolteu, avui es porta aquest plenari un debat que preocupa la gent i que és crucial per al futur del nostre municipi, de les Terres de l'Ebre i del conjunt del país. Com hem d'afrontar de veritat la transició energètica? Les dades oficials no enganyen i són preocupants. Només entre un 13% i un 15% de l'electricitat que generem a Catalunya prové de fonts renovables. Som a la cua d'Europa i per això pensem que la transició energètica és urgent, indispensable i inajornable. Necessitem un creixement decidit i ordenat de l'energia eòlica i fotovoltaica per complir els objectius del Proencat 2050 i reduir més del 55% de les emissions abans del 2030. Ara bé, això no es pot fer de qualsevol manera ni a costa dels de sempre. El pla Terra hauria de ser un instrument per posar ordre a aquest desplegament, però tal com està plantejat actualment és inacceptable per les Terres de l'Ebre. Durant dècades el nostre territori ha estat el més solidari de Catalunya, en aquest i en molts altres aspectes, assumint entre d'altres coses una càrrega energètica i ambiental excessiva. I l'equitat territorial no pot ser una paraula buida en un document oficial, ha de ser una realitat, i no pot ser que uns pocs municipis i comarques hagin d'assumir el pes energètic de tot el país mentre d'altres es queden al marge. Per això la nostra posició és molt clara. No volem la implementació d'aquest plàter tal com està dissenyat, però tampoc no hi demanem la paralització total, perquè tal com es diu també en aquesta moció, cal el compromís dels municipis amb la transició energètica com a eina imprescindible per fer front al canvi climàtic, però sempre des d'un model basat en la generació distribuïda, la proximitat, la preservació dels espais agraris i naturals i la participació efectiva de la ciutadania. Des de Junts demanem al govern que escolti el territori. Exigim la revisió i correcció del pla per incloure criteris d'equitat territorial reals, posant límit a la concentració de projectes en zones com les nostres, i demanem el respecte absolut a l'autonomia municipal, perquè els ajuntaments tinguin veu i vot sobre per què, com i on s'instal·la. Volem transició energètica, sí, però justa, equilibrada, respectuosa amb les nostres terres. Per tot l'exposat, el nostre vot serà favorable a la moció.
0: Moltes gràcies. Representant de Movem, la senyora Cristina Cervera.
5: Yes. Bona tarda, senyor alcalde, regidores i regidors, públic que avui ens acompanya. Des de Movem Roquetes votarem favorable a la moció que presenta el grup d'Esquerra. Ho farem perquè compartim la preocupació sobre el model de desplegament de les energies renovables que planteja el Plater. Volem començar deixant una idea molt clara. Movem Roquetes no està en contra de les energies renovables, tot al contrari. La lluita contra el canvi climàtic és un dels grans reptes del nostre temps i la descarbonització del sistema energètic és imprescindible. Ara bé, la manera en com fem aquesta transició és tan important com la transició en si mateixa. No podem substituir un model energètic per un altre si això significa repetir els mateixos errors. Concentrar els impactes sobre determinats territoris, reduir la capacitat de decisió dels ajuntaments o posar en risc espais agrícoles i paisatgístics que formen part del nostre patrimoni i de la nostra economia. Les Terres de l'Ebre han estat històricament un territori que ha assumit una part molt important de les infraestructures energètiques del país. Per això reclamem que el futur es construeixi en criteris d'equilibri territorial, de justícia i de corresponsabilitat. Coneixem el nostre territori, sabem quins espais cal preservar i quines oportunitats existeixen per impulsar un model energètic més distribuït, més eficient i més participatiu. Hem de dir que sí a les energies renovables, però que compten amb el territori, que generen retorn social i econòmic als municipis i que es desenvolupen en planificació, transparència i consens. Per això considerem que esta moció és una oportunitat per traslladar a la Generalitat que cal revisar el plantejament del Plater i incorporar de manera real la veu dels ajuntaments i del món local. Des de Movem Roquetes sempre defensarem una transició ecològica que sigui compatible en la defensa del territori, del paisatge, de l'activitat agrària i de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Per tots aquests motius votarem favorablement a la moció. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. La representant en este cas del PSC, senyora Isabel Aznar.
6: Bona tarda. Senyor alcalde, regidores, regidors. Des del nostre grup municipal socialista volem fixar la nostra posició davant la moció presentada per Esquerra Republicana sobre el Pla Territorial Sectorial per la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya, ja que en el seu redactat no diu les coses tal com són. Perquè aquest motiu és el nostre vot serà, per aquest motiu el nostre vot serà en contra. Compartim la necessitat que la implantació de les energies renovables es faci amb consens, preservant paisatge, l'activitat agrària, els interessos dels municipis. Però també creiem que Catalunya necessita una planificació territorial que aporti ordre, equilibri, ja que tenim molts de territori que no tenen. Precisament això és el que representa el Plater. En primer lloc, cal desmentir una afirmació que s'ha repetit en diverses ocasions. El Plater no està dissenyat per bloquejar ni dur a terme expropiacions d'extensions de sòl agrícola, ni per omplir el territori de parcs eòlics i fotovoltaics. La seva primera prioritat és aprofitar les cobertes dels edificis, les naus industrials, els aparcaments i la resta d'espais ja transformats per l'activitat humana. Només quan aquestes possibilitats són insuficients es planteja la utilització de sòl no urbanitzable, sempre sota criteris ambientals, agraris, urbanístics i energètics molt estrictes. A més, el Plater identifica clarament quins espais són aptes, quins no ho són i quins es consideren prioritaris, respectant la normativa. Un altre aspecte fonamental que aquest pla dona als ajuntaments una eina que fins ara no tenien. Sense una planificació territorial, els municipis podien rebre projectes pràcticament a qualsevol indret on la normativa general no ho impedeix. Amb el Plater, els municipis disposaran d'uns objectius de generació i d'unes zones delimitades on podran implantar-se aquestes instal·lacions. Això significa més capacitat de decisió, més planificació i més protecció del territori. També volem destacar que el Plater incorpora criteris de justícia territorial. Cada territori contribueix segons la seva capacitat, estem compte la generació renovable, ja que existeix i s'estableix límits màxims d'ocupació del sòl perquè aquests municipis amb més potencial no acabin suportant una càrrega desproporcionada. Aquest és un criteri d'equitat que compartim plenament. Pel que fa a la participació, també podem compartir els criteris que s'han formulat. El Plater ha incorporat consulta pública prèvia, un període extraordinari d'informació pública, reunions informatives, eines digitals específiques, diferents canals perquè ajuntaments, entitats i ciutadania puguen presentar les seves aportacions. I principalment escoltant aquestes aportacions, el Govern de la Generalitat i les principals entitats municipalistes han acordat obrir un segon període d'informació pública del Plater. Aquests acords demostren les dues coses molt importants. La primera és que el govern escolta el territori i està disposat a continuar millorant el document. La segona és que el diàleg institucional funciona, que els municipis plantegen propostes de millora i aquestes són escoltades i incorporades al procés de planificació. Per tant, no estem davant d'un document tancat ni imposat, sinó davant d'un instrument viu que continua enriquint-se amb les aportacions del món local. Cal recordar, a més, que el mateix Plater ja preveu mecanismes de seguiment i revisions periòdiques per adaptar-se a l'evolució del territori, de la tecnologia i de les necessitats energètiques del país. El Plater és una eina de planificació territorial. No regula qui serà el propietari de les instal·lacions ni el model empresarial de les renovables. Aquest és un debat legítim, però correspon a altres instruments legislatius i no pot servir per desacreditar una eina que ordena el territori i dona seguretat jurídica. Ara bé, des del grup municipal socialista defensem un model en què el territori també sigui protagonista de la transició energètica. Apostem perquè els municipis, la ciutadania, les cooperatives i les empreses locals puguin participar en els projectes i, sobretot, perquè puguin ser propietaris de la seva pròpia energia. Ser propietaris de l'energia que produïm significa retenir al territori una part important de la riquesa que genera la transició energètica. Significa crear oportunitats econòmiques, reduir la factura energètica de famílies i empreses, generar ocupació de qualitat i reforçar l'autonomia energètica dels municipis. En definitiva, significa que les energies renovables no siguin només una infraestructura al nostre territori, sinó també una eina de desenvolupament local i de cohesió territorial. També hem de ser conscients de la realitat energètica del nostre país. Durant dècades, les Terres de l'Ebre han estat un territori productor d'energia, assumint una part molt important de l'esforç energètic de Catalunya, gràcies, entre altres, a les centrals nuclears d'Ascó i les de Vandellòs. Però aquesta situació no serà indefinida. Les centrals nuclears tenen un calendari de tancament previst i, per tant, una data de caducitat com a font principal de generació elèctrica. Tenint en compte que encara més d'un 50% d'energia que consumim prevé de les nuclears, i aquesta realitat es obliga a actuar amb responsabilitat. Si no planifiquem avui la substitució progressiva d'aquesta capacitat de generació amb energies renovables, Catalunya dependrà cada vegada més de l'energia produïda fora del nostre territori o tecnologies més contaminants. Per això el Plater és una eina imprescindible. Ens permet preparar aquesta transició de manera ordenada, evitant la improvisació i garantint el desplegament de les renovables que es faci amb criteris ambientals, territorials i socials. Per aquesta transició també ha de representar una oportunitat. Des del grup municipal socialista defensem que els municipis, la ciutadania, les comunitats energètiques, les cooperatives i les empreses del territori puguin participar activament en aquests projectes. Ser propietaris de la nostra pròpia energia significa retenir la riquesa del territori, generar activitat econòmica, crear ocupació, reduir la dependència energètica i reforçar les oportunitats de futur per als nostres pobles. La transició energètica no pot consistir només a substituir una tecnologia per una altra. Ha de servir també perquè el territori que produeix l'energia sigui un dels principis beneficiaris del seu desenvolupament. Des del grup municipal socialista defensem una transició energètica responsable. No volem repetir els errors del passat ni deixar que cada projecte es tramite de forma improvisada. Volem una planificació que protegeixi el paisatge, preservi el sòl agrícola, garanteixi la participació dels municipis i reparteixi de manera equilibrada els esforços entre tots els territoris. Per això considerem que el Plater és una oportunitat per ordenar la implantació de les energies renovables, donar més protagonisme als ajuntaments i garantir una transició energètica més justa i més equilibrada. I si parlem del nostre municipi, també cal parlar amb dades i no amb percepcions. Segons les previsions del mateix Plater, per l'any 2050 l'ocupació màxima prevista per a l'energia eòlica al terme municipal de Roquetes seria del 59,5 hectàrees, és a dir, aproximadament el 0,4% del nostre terme municipal. Pel que fa a la fotovoltaica en sol, l'ocupació prevista seria d'un 0,1% del terme. Aquestes dades evidencien que el Plater no planteja una ocupació massiva del territori, sinó una implantació limitada, planificada i compatible en la preservació dels valors naturals, paisatgístics i agrícoles del municipi. És important explicar la realitat amb xifres, perquè sovint es genera una percepció que no es correspon al contingut del real del pla. Des del grup municipal socialista defensem un model energètic que combina tres objectius: protegir, garantir la sobirania energètica de Catalunya i convertir aquesta transició en una oportunitat perquè els municipis siguin també protagonistes i beneficiaris de la riquesa que genera l'energia. Les dades del Plater demostren que això és possible: una ocupació del sòl molt limitada, una planificació ordenada i la possibilitat de construir un futur energètic més just i més sostenible. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Dona paraula al representant d'Esquerra Republicana per tancar la moció.
3: Sí, gràcies. No, només unes apreciacions. La senyora Aznar explicava que és convenient fer reunions i explicar i, bueno, d'una manera o altra, pues, dona a entendre a la gent el que és el Plater. Sí, senyora, sí. Divendres passat se'n va fer una aquí, que per cert no estaven vostès, i estava tota aquesta sala plena de gent i la gent enfadada no estava. Però després, menys mal que quan vam estar explicant això que acabo d'explicar fa un moment quan han defensat la moció, la gent ho va veure d'una altra manera. Evidentment que no contentarem a tothom, evidentment, però la resposta i la manera en què va sortir la gent va ser diferent, sobretot també pel tema en què com se poden tramitar les al·legacions. Després hi ha una altra cosa que em preocupa. Han vist vostès el pla d'implantació d'energies renovables a nivell de Catalunya? Sí? És blau i grana, eh? Però sobta que el blau, que és el puesto que van totes les instal·lacions d'energies renovables, és a la zona de Lleida i Terres de l'Ebre. Ah! A la zona de Tarragona anem amb poques. I a la de Barcelona no mengets, a Girona poques. És a dir, me sembla que, i no ho sé, jo a vegades allò diu mal pensa encertaràs, però diràs que veig intencionalitat política, m'entén? En aquells que som d'allà fora, que no diràs que no votem cap allà, no teniu això d'aquí, no ho sé, això és el que, la impressió que dona quan veus el mapa, dius, què passa en este mapa? Vale? Per això diem que si hem de tindre energia renovable, perfecte, però tots, i sobretot aquells que en són més i tenen més indústria. Clar, una altra cosa diu, com el territori en este cas tindríem més producció energètica, tindríem la factura més barata, i torno a dir exactament el que he dit abans en la moció del que defensava el delegat del govern. Quan ha baixat o quan de menys paguem a les Terres de l'Ebre sent els productors principals de Catalunya a la factura de la llum? Lo mateix que a Barcelona. Lo mateix. Per tant, no mos digui que mos baixarà la factura de la llum. Mentida. Mentida. No està escrita cap puesto. I després hi ha també una altra cosa que mos preocupa. Vostès, com a partit socialista, al territori, no es poden enfrontar als del seu partit. Dius que esteu bojos de fer això. No ho poden fer. L'autonomia del partit a Terres de l'Ebre no existeix. Que s'han de tragar els sapos que diuen des de Barcelona? Home, per favor, per favor. És que és un despropòsit. És que mos ficaven 5.000 hectàrees per a produir, eh? 5.000! Home, per favor, que no ho veuen? Que això és un despropòsit en tots els exiguts. Hem d'anar cap a les renovables? Sí, però tots. Hem de delimitar els espais? Claro, perquè si no les empreses energètiques ficaran els parcs fotovoltaics i els molinets al posto que voldran. Delimitem-ho, fiquem-ho allà on afecte menys, que sempre afectarà algú, ja ho sabem, ja ho sabem. Mira, ja em fico com a exemple, a mi m'agafa de ple. Però ja, a mi m'agafa de ple, però bueno, sempre n'ha de sortir algun perjudicat perquè un altre se'n beneficia, però és igual. Ho dic per això, sempre hi ha algú que ne sortirà perjudicat, però bueno, no és el mateix que se'n perjudiquen a dos que a 200, perquè ara vostès imagina't, que és el que la gent explicava aquí, si això no ho planifiquem, i que per tant el plàter és molt bonic, a la colònia Parellades els poden ficar allí 10-12 molinets al costat de la finca si els veïns venen, i ja m'explicarà vostè aquests saletets que hi ha per allí, el contents que estaran. O que diu això, a la carretera del Regués, o al Colomar, claro, ojo, ojo. Per tant, si s'ha presentat la moció, s'ha presentat senzillament per regular i dir, senyors, aquí ja produïm, produïsquem fora. I això és una de les coses que vostès haurien de ficar sentit comú. De dir, vale, podem estar d'acord o no, però és que en això és que és infumable, però és que és això. Després, tot el paisatge agrari que tenim aquí al territori, és que molt trinxent, molt trinxent. Claro, vostè vaigue al pagès que té la finca d'oliveres o la finca de tarongers i digue, no, no, és que ara aquí te ficarem 14 molins. I van estar 40, eh? Diu, o 44, mira, 4 més, al premio. Pues, clar, ho veuen això? O sigui, a que això no se'ls passaria pel cap de ficar-ho a un polígon industrial d'aquells de Barcelona, aquells polígons industrials que han, de començar-los a ficar molinets per allà, per aquells camins i carreteres i al costat d'una nau, o al mig perquè t'ha tocat, perquè clar, una finca produeix, i ara imagines que li fiquen un molí al mig 10-12 oliveres arrencades, però després allí s'ha d'evacuar la llum, eh? Ah, no, és que s'han de fer autopistes elèctriques, que és el que es diu avui en dia. És que mos trinxen el paisatge, molt trinxen. I clar, què venim del territori fora? Venim paisatge, no el podràs vendre. O sigui, dels pocs recursos econòmics que tenim, que és vendre paisatge atractiu, el paisatge atractiu que és les Terres de l'Ebre, dos parcs naturals, una zona de plana bonica, que estem en este cas en rutes en bicicleta, patatim patatam, ho se correguen. Claro, per això el sentit d'esta moció. D'aquí que no estaria de més que vostès, els del seu partit, en aquests de Barcelona que estan dins del despatx fent planos, de xiquets, baixeu i mireu on no voleu col·locar tot això. Això és un despropòsit. Res més, gràcies.
0: Sí, senyora Renard, té la paraula.
6: Senyor Lle, el pla ha estat dissenyat i s'ha deixat obert per totes les al·legacions i acceptat totes les modificacions que dels territoris se puguen expressar. No diem que mos agrade veure ventiladors. Hi ha zones que estan protegides i que no n'aniran. Que el port, per exemple, a les zones del port no van. A les zones del Delta de l'Ebre, tampoc. No, però és que hi ha zones protegides. I de zones que són en blau intens, parlo de la fotovoltaica, n'hi ha molt poques. I de les zones en blau més fosc, que és l'eòlica, n'hi ha més, però no vol dir que allí vagin tots, però en això estan demanant a la població que ells aportin les seves decisions, bueno, les seves al·legacions, vale? I estic d'acord que s'ha de millorar moltíssim. Moltes gràcies.
0: Jo dic una frase que vaig dir l'altre dia a l'assemblea i abans de passar a votació la torno a dir, quan aquell ciutadà de Barcelona i Rodalies, per cert, en gran majoria votants del PSC, marxa de vacacions al Pirineu o a la Costa Brava, veigui la de ventiladors que mos toca veure a nosaltres cada dia, estarem d'acord en seguir ficant ventiladors al territori. Mentrestant, que els fiquin ells. Passarem a votació. Vots a favor. Vots en contra.
1: S'aprova per majoria amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Movem i Junts i el vot en contra del PSC.
0: Seguim al setè punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la presentació d'al·legacions en el tràmit d'informació pública al projecte decret del Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica de Catalunya, el famós Plater, i el seu estudi ambiental estratègic.
1: Es proposa un únic punt, que és presentar en temps i forma les al·legacions al Plater i el seu estudi ambiental estratègic que formula l'Ajuntament de Roquetes i Ciutadans del municipi, les quals s'ajunten a la present proposta formant-ne part a tots els efectes.
0: Moltes gràcies. Aquí sí que primer donar les gràcies a tota la ciutadania que per la seva banda està entrant les al·legacions, en aquest cas a l'ICAEN, però que també, tal com vam quedar a l'assemblea, molt es fa arribar aquí i que s'inclouen en aquestes al·legacions que presenta l'Ajuntament. Està la primera part. La segona part, una vegada més, donar les gràcies als tècnics de la casa per dedicar-se en cos i ànima les últimes setmanes i els últims dies a preparar unes al·legacions d'una cosa que, com he dit abans, sí que mos afecta, però creiem que els tècnics d'un ajuntament estan per a treballar per a coses del municipi i no d'aquestes lleis que, com sempre, mos acaben perjudicant. Si els sembla, les faré, les aniré llegint, les al·legacions, que ja els avanço que van vinculades en 10 àmbits, i començaria pel que fa al desequilibri territorial i la servitud energètica. Demanem revisar i reequilibrar els criteris de distribució territorial de la generació renovable del Plater, atenent al principi de solidaritat i equitat territorial, evitant la concentració massiva de megaestructures eòliques i fotovoltaiques a les Terres de l'Ebre per a l'exportació a grans centres de consum i reconeixement formalment la càrrega i servitud energètica que aquest territori ja ha pres i assumit històricament. Segon dels àmbits, pel que fa a la zonificació fotovoltaica i blindatge del sòl no urbanitzable, aprovar, demanem que s'aprovi la reducció del 30% de la zona apta prioritària fotovoltaica a terra al terme municipal de Roquetes. Pel que fa a l'àmbit de zonificació eòlica i protecció dels ports i la Vall de l'Ebre, demanem que s'aprovi la reducció i ajust tècnic de la zona apta prioritària eòlica en el terme municipal de Roquetes a una superfície màxima de 1.500 hectàrees, front les 4.990 proposades pel Plater. Xifra tècnicament suficient per assolir la potència d'objectiu assignada de 199 megawatts. Establir àrees d'exclusió eòlica vinculats a totes les conques visuals directes sobre el massís del Port i la Vall de l'Ebre, per tal de protegir de forma inalienable el valor paisatgístic, patrimonial i mediambiental, la qualitat astronòmica del cel nocturn i la identitat cultural i el desenvolupament turístic de Roquetes i de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera. El quart, pel que fa a la flexibilitat tecnològica i l'autonomia municipal, volem que es permeti a l'Ajuntament de Roquetes la substitució de la potència eòlica assignada per la seva equivalent en fotovoltaica ubicada prioritàriament en sòls ja artificialitzats, cobertes industrials i zones degradables, complint els objectius globals de descarbonització sense comprometre les prop de 5.000 hectàrees del medi natural i paisatge local que portava el pla. El cinquè, pel que fa a la seguretat jurídica i en el mecanisme de flexibilitat, volem que es regle de manera clara i expressa a l'articulat del Plater el procediment administratiu mitjançant el qual els ajuntaments poden exercir la modificació de les zones aptes i cartogràfiques. Sisè, pel que fa a l'anàlisi d'afectació agrària i la llei 3/2019 de l'espai agrari, volem que es declare la nul·litat o la necessitat d'una redacció ex ante en l'anàlisi d'afectació agrària per haver-se elaborat posteriorment a la definició del pla, constituint un vici procedimental substancial de l'article 10 de la llei 3/2019. El setè, pel que fa al planejament municipal i el sòl no urbanitzable protegit, volem que s'ajuste la cartografia del Plater a la planificació urbanística municipal, atès que la cartografia utilitzada a escala macro pel Plater no té en compte les realitats ni la planificació urbanística municipal. El vuitè, pel que fa a la normativa estatal supervinent i les ART, harmonitzar i adaptar motivadament les determinacions del Plater als criteris bàsics del Reial Decret Llei 7/2026, prioritzant l'establiment de les zones d'acceleració renovable, ZAR, sobre teulades, sòls industrials i zones degradades. Novè, pel que fa a la terminologia jurídica i la seguretat del decret, demanem que es corregisca la terminologia de l'article 10 i següents a la proposta del decret substituint els termes confús de prioritats per la nomenclatura oficial recomanada pels serveis jurídics de medi ambient, zones no preferents, zones preferents i zones de preferència superior, evitant la inseguretat jurídica en la determinació dels procediments d'urgència. I desè, pel que fa a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat, volem que s'incorpore una avaluació de risc d'incendi forestal i agrorural associada a la proliferació de línies d'evacuació i subestacions elèctriques en el medi rural. Exigim la redacció de plans d'autoprotecció i plans d'evacuació davant d'emergències per incendis en aquestes infraestructures. Volem que es determini l'obligació de soterrament de les línies d'evacuació existents que transcorren per zones de risc d'incendi o properes a massa forestal barra agrícola activa. Això són les al·legacions que presenta l'Ajuntament a grans trets. És un document intens que, com dic, els tècnics de la casa, a qui torno a agrair, han estat dies i dies treballant-ho i que també, com dic, s'incorporaran totes les al·legacions que la ciutadania també ens fa arribar i que la ciutadania té fins avui a les 12 de la nit, a les 23:59, per a presentar, i una vegada les tinguéssim, demà farà la presentació, un cop l'aprovació del plenari, de les al·legacions del propi Ajuntament. Si hi ha alguna intervenció, senyor Poll.
2: Gràcies, senyor alcalde. Bueno, tot i que el document me l'han entregat, com han dit abans, quasi abans d'entrar al ple, hem pogut, tingut temps, gràcies a les dissertacions tan llargues que fa algun dels regidors, mos dona temps una miqueta per mirar-ho per sobre. Remarcar algun punt del que acaba de comentar. Trobem molt interessant el punt 4 pel que fa a la flexibilització tecnològica i l'autonomia municipal. És a dir, no és el mateix ocupar territori en fotovoltaica que ocupar-la en eòlica. És a dir, sí que roquetes tenim terreny que podem dir que podem utilitzar per a fotovoltaica, i tant que sí, i poder compensar-ho seria una molt bona solució, evitant tants de molins eòlics. Com també el punt 7, pel que fa al plantejament municipal i el sòl no urbanitzable protegit, està molt bé, i això és una cosa que sí que convido els companys del Partit Socialista a que eleven, que estaria molt bé que abans d'aprovar tot això, que se posin en contacte amb els municipis per veure quins territoris han posat aquí, han inclòs, que per naturalesa no haurien d'estar afegits. També considero molt important el tema nou, tot i que a vegades passa per damunt, el tema de nomenclatura, que ens parla de prioritats quan s'hauria de parlar de zones preferents, no preferents, o de preferència superior, perquè després, quan s'hagin de fer al·legacions o denúncies, pugui fer-se en el que toca el marc legal. I també veiem bastant positiu el fet de que en el mapa de la eòlica l'hagin reduït a la zona més propera, diguem, a Vinallop o Santa Bàrbara, que d'aquesta manera, davant del que ha dit abans el senyor Ciscoller, de que sempre està per damunt dels nostres caps el tema d'un trasbassament cap al sud, si s'instal·lessin allí molins eòlics, potser dificultaria més poder marxar l'aigua cap allà, i estaria bé aquesta zona. Sap greu per a la gent que resideix en aquella zona, però si en algun lloc s'han de posar, és allí. I sí que els volia fer un comentari sobre tot el que hem comentat abans, senyor Oller. Vostè se'n recordarà més que jo, que vostè té molta memòria per aquestes coses. Jo recordo que abans d'arribar al 2000, senyor Paco Sorolla, que en pau descanse, ja parlava dels molins que s'havien de posar al Coll de l'Alba, i quan mirem per la finestra allí estan, no? Me'n recordo cap al 2010 que a la Terra Alta parlaven dels molins que s'havien de posar damunt del que va ser la batalla de l'Ebre, i allí estan posats. Així que a mi em fa la temor, o penso, que això està fet per a que tiren endavant i que d'aquí uns anys plorarem de dir si no vam fer res i ho vam deixar fer, doncs no, toca arromangar-se. No sé si mos faran cas, perquè pel que he comprovat del partit polític, a Barcelona veuen d'una altra manera, eh? A Barcelona pensen que aquí, bueno, igual que fem oli, doncs podem fer energia, no? I això està així. I que mos trobarem també la situació verdadera, en què qui estigui vivint en aquella zona que li ha tocat se queixarà, però possiblement si jo tinc una finca i erma i em donen 30.000 euros per ficar un molí, diré, pues avant que perquè no em doni res i me robin les garrofes, pues mira, 30.000 euros són bons. Esta problemàtica molt la trobarem davant de tot això, però com he dit, trobo que les al·legacions estan bastant prou ben raonades i per això des de Movem li donarem suport.
0: Moltes gràcies al representant del PSC, senyor Beltrán.
7: Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Nosaltres, des del grup municipal socialista, en la mateixa línia i en el mateix contingut que han votat la urgència de les al·legacions que ens entraven 10 minuts, un quart d'hora abans de començar el ple, ens seguirem abstinint. A mi sí que m'agradaria fer com a un parell de matisacions per aquesta lectura en diagonal. Una és que la implantació de les renovables, pel que veig i pel que sento, en aquesta taula i fora d'aquesta taula, tothom està a favor, però... I l'adversativa mata. És a dir, ningú vol una presó al pati detrás de casa seva. I això és el que tenim aquí. Ho sento en l'ànima, però ens hem de mirar la cara tots i ens hem de dir les veritats tal com són. Aquesta és una. Segona, lo plàter no és un pla territorial que surti i que es basi en l'expropiació forçosa. Aquí, i ho ha dit molt bé el portaveu de Movem, el senyor Poi, hi haurà gent que, i sap mal dir-ho també, però tothom tenim un preu, i és que a la millor això serà així. I hi ha molta gent que considerem el sector agrari, que considerem l'activitat agrícola com un patrimoni, i hi ha gent que la té erma i que se'n vol desfer. I que, per tant, esta serà una finestra d'oportunitat que en el seu moment cada un, i de manera privada, anirà valorant, en funció del que tingui. I després una altra cosa, és a dir, ho dia el senyor Lle, clar, perquè nosaltres aquí fem energia, sí, és que no tenim port de mar per a sortir a pescar. Tenim un canal que potser ens connectaria els barques per anar a l'arrastre, però no tenim port de mar. I per tant cada territori està pensat, està fet, primera, per a que la gent i per a que els ciutadans l'habiten i puguen viure, no per a que sigui un museu i que només servisca per a que els caps de setmana mos vinguin a passejar. Jo, me diria el senyor Lle, quan parlava, de home, aquí han produït tanta energia i no m'ho han vist un profit. Sí, sí, però les pensions més altes de les Terres de l'Ebre es cobren a Escó, a Ribarroja i a Flix. I sap per què? Perquè produïen energia. I aquella gent no pagaven el rebut, és més, no el paguen encara, el rebut de la llum. I tots, perquè a més a Flix governa el seu partit, que són gent ecologistes, de transició ecològica, gent molt significada, gent plataformera, gent de tota la vida, però no volen que es tanqui la nuclear. És que jo no sé com ho hem de viure i com ho hem d'aclarir i com això ho hem de gestionar. Per tant, jo el que sí que demano, i sí que entenc que el govern el que ha de fer és obrir aquest segon termini d'exposició pública, és obrir un període de diàleg i un període tant en els ajuntaments com en els propietaris, com en el sector productiu, etc. I per tant, a partir d'aquí, començar a dissenyar i a implantar un plàter que sí o sí ha de vindre. Sí o sí ha de vindre. I per tant, ja està bé de fer-nos trampes al solitari. Jo el que entenc és que nosaltres a l'Ebre no hem de pagar la factura de tothom, però el que sí que entenc és que hem de ser solidaris. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyor Beltrán, el plàter sap l'àrea de Barcelona quan produirà d'energia? L'1,1%. Vostè ho troba just, això? Diu que tothom tenim un preu. Doncs jo li dic que les Terres de l'Ebre ja no tenen preu. Però en això no, s'ha acabat. S'ha acabat de que mos trinxen més. Home, clar, no n'hi parlarem, perquè, per desgràcia, encara segueixen governant vostès, i si segueixen molt de temps, mos vendran hasta la bolla dels calçotets.
8: Han estat 20 anys...
0: Sí, sí. Vinga. Sí. Ho ha dit abans el company Xisco, si vostè agarra el plànol del plàter i els resultats electorals de les passades eleccions i el fica un damunt de l'altre, va calcat. Un damunt de l'altre va calcat. Els resultats del PSC a Catalunya i el plàter va calcat. O sigui, calcadíssim. Allà on està el rosa, està el roig del PSC. I sí, no tenim mar, però sap que tenim? És molt de terreno per a que aquestes multinacionals que van a Barcelona i generen tanta feina, multinacionals netes, no la basura, també poden vindre aquí, igual com van allà, també poden vindre aquí. I això, la decisió la pren el seu govern. I no en volem més de terminis d'exposició pública que no serveixen per res. Si després no s'ha de reformar el plàter, tots els terminis d'exposició pública no serveixen per a res. per a res. El que volem és un plàter, sí, però este no. Una vegada més, donar les gràcies, sóc molt pesat, però com estic treballant, sé l'esforç del personal de la casa per elaborar aquestes al·legacions i que estic segur que si hi hagués més temps algun dels ajuntaments les agarraria com a seues perquè estan molt ben treballades. Dit això, passem a votació. Vots a favor? Abstencions?
1: S'aprova per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Movem i Junts i l'abstenció del PSC.
0: Moltes gràcies. Seguim en l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes. El 8è punt de l'ordre del dia, aprovar si s'escau la modificació de les tarifes interurbanes de taxi de l'exercici 2026.
1: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar les tarifes interurbanes del taxi que han de regir el municipi de Roquetes i que són detallades a la proposta. Segon, comunica aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya en compliment de l'article 2.3 del decret 339/2001 de 18 de desembre, pel qual s'estableix un sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats al decret 149/1988 de 28 d'abril sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. I tercer, notifica aquest acord al senyor Simeón Cornel Tarras i a la senyora Elisabet Vidal Ibáñez i comunicar al Departament de Llicències d'Activitats.
0: Moltes gràcies. Si no hi ha intervencions, passaríem a votació. Vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: Seguim al 9è punt de l'ordre del dia, aprovar si s'escau l'ordre de continuïtat transitòria forçosa del contracte de gestió d'aigua potable al municipi de Roquetes.
1: Aquesta proposta també es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar que concorren raons d'interès públic imperioses per garantir la continuïtat ininterrompuda del servei essencial de subministrament d'aigua potable al terme municipal. Segon, ordenar a l'empresa ACBAT la continuïtat forçosa transitòria de la prestació del servei d'acord amb l'article 288 lletra A de la Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta continuïtat es realitzarà sota les mateixes condicions tècniques, jurídiques i econòmiques regulades en el contracte extingit. Tercer, establir que la continuïtat s'efectuarà sota el règim d'evitar l'enriquiment injust de les parts, mantenint-se vigents les mateixes condicions tècniques, obligacions de conservació de l'espai i el pagament del cànon equivalent al que regia en el contracte extingit. Quart, determinar la durada temporal d'aquesta mesura, la qual s'estendrà de manera provisional durant el temps estrictament necessari per finalitzar la redacció dels estudis econòmics i plecs tècnics i administratius, així com la conclusió del procediment de licitació del nou contracte que es troba en fase d'elaboració, i notificar el present a l'empresa interessada als efectes oportuns, informant-la de la seva obligació legal de mantenir el servei, així com els serveis de l'àrea tècnica, secretaria i intervenció d'aquest Ajuntament.
0: Moltes gràcies. Si alguna intervenció, senyor Poll.
2: Gràcies, senyor alcalde. No em quedo tranquil en esta moció, bueno, esta moció, perdó, en este punt que s'ha d'aprovar, perquè m'entra el dubte de i si l'empresa que ho gestiona no ho accepta, esta ordre que nosaltres estem donant, és a dir, si renuncia, clar, és el que em preocupa.
1: Sí, no pot, és un servei essencial i no pot. És totalment.
2: Val, perquè és això, si li estem dient a algú que faig una feina, hem de tindre clar això que ha passat. Bueno, doncs bueno, l'únic dir aprovarem perquè necessitem el servei d'aigua al municipi, no pot ser que ara molt talliguen, però que hem d'estar a sobre, vull dir, això hem de vigilar-ho que no mos passa, i a veure la nova licitació o el nou contracte, a veure quan vens, a veure com funciona, bueno, quan vens primer, quan l'aprovem, i després quan vens serà, perquè no mos torni a passar això, i interessem en esta vicissitud. Gràcies.
0: Senyor Beltran.
7: Senyor alcalde, regidores i regidors. Bé, portem avui a debat i aprovació del plenari un contracte de continuïtat en l'empresa subministradora d'aigua potable, Agbar, en el seu dia ara Veolia, durant el període de temps necessari emprant la finalització dels estudis econòmics i plecs tècnics administratius per tal de licitar el nou contracte. El passat mes d'abril, si no recordo malament, ho he estat mirant, el passat mes d'abril va finalitzar la vigència del contracte de servei entre Sorea i l'Ajuntament de Roquetes, signat a l'abril del 2011. I posteriorment, al 2021, este mateix contracte es va subrogar a Agbar, a Aigües de Barcelona, fins a la finalització del mateix, en les mateixes condicions tècniques i econòmiques. En resum, i per a ficar els números damunt la taula, un cànon fix de 431.000 euros, un cànon variable anual que actualment suposa 18.500 18.500 euros a l'any, aproximadament, i unes millores econòmiques quantificades en 690.486 euros. Tot i trobar-nos en període de descompte, no estem en un termini agònic i la durada pot prorrogar-se per períodes de 5 anys previ acord de les parts. Ho dic perquè, com estava patint el portaveu de Movem, com a mínim que poguéssim aclarir una mica quins són els terminis i les condicions. Nosaltres des del grup municipal socialista creiem que ens trobem en un moment clau que hauria de marcar un canvi de tendència en un subministrament bàsic, en un dels subministraments bàsics més importants i en la seva gestió. Quan caduca el contracte de concessió, l'Ajuntament inicia la liquidació i la revisió dels actius. Cal garantir la continuïtat del servei, allò que avui portem a aprovació. Revisar i avaluar l'estat de les instal·lacions que asseguren una correcta reversió dels béns municipals. Liquidar el contracte i definir el nou model de gestió. I este és el moment en el que ens trobem, o en el que ens trobaríem. Garantir la continuïtat i poder emprendre un estudi de viabilitat per tal d'explorar un canvi de model en la gestió.

0: Cap, ni un, zero. Com tampoc, jo els dic que aquest no era un bon model, com tampoc creiem un bon model efectuar unes millores importants a la xarxa de subministrament bàsic, la que tots tenim al carrer, sempre a càrrec del diner públic, mentre que el lucre que genera el negoci se concentra en mans privades. I estic aquí parlant d'inversions en nous carrers, de filtres a l'EDAR, de sensors de pressió, de fuites a la xarxa, etc, etc. Nosaltres, des del grup municipal socialista, creiem que és el moment de posar-se a treballar en un tema que és cabdal i que acabarà sent definitori per al model de ciutat en els propers anys. Roquetes no es pot permetre 15 anys més, perquè este ha sigut un contracte en una durada de 15 anys, de concessió en mans de Veolia, i cal, en l'estudi i la deliberació prèvia, decidir un model de gestió que pot passar per diverses pot passar per diversos carrers, eh? La remunicipalització, l'empresa mixta, la mancomunació de servei en els ajuntaments propers. Entre altres coses, perquè està molt clar, dels 3 o 4 contractes municipals grossos, aquells que pesen i aquells que afecten als nostres pressupostos, cal dir, lo de la brossa és un, i tenim un consorci, que és un consorci públic, lo dels serveis socials és un altre, i tenim una mancomunació de serveis que a més és pública. Ho podríem tindre, per exemple, en el servei de policia local, que és una de les coses que durant molts anys s'ha anat seguint i s'ha anat perseguint i que no s'ha aconseguit del tot. Per què no? Això podria ser, per exemple, el subministrament d'aigua potable, seria una remunicipalització d'un servei que a més permetria a Roquetes reinvertir la part del lucre, la part del negoci, tornar-la a reinvertir en millores a la xarxa i en millores a la ciutat i que per tant tindria el seu retorn. Roquetes no es pot permetre 15 anys més de concessió en mans de Veolia i cal l'estudi i deliberació prèvia per a decidir este nou model, si és possible, si és viable, de gestió que, ja dic, pot passar per les diferents modalitats. Vostès, des d'Esquerra Republicana i des del govern, sembla que opten per una nova concessió que nosaltres creiem que és la pitjor de les opcions possibles, que en cap cas ens agrada i que suposaria la continuïtat d'un model que no té cap retorn per a Roquetes, que no té cap retorn públic, tot i que les millores més quantioses sempre, aquelles inversions que sempre són més quantioses, acaben sortint des del diner públic. Mira, en qüestions de coherència, per a tindre-ho una mica més clar, ens hem compromès fa uns punts d'este plenari, és a dir, no fa ni mitja hora, a adherir-nos a la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030. Ens hem compromès a respectar i a seguir els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Entre ells, lo subministrament i l'estalvi o la bona gestió dels recursos naturals. Han votat a favor dels ODS i després, uns punts més atrás del plenari, hem decidit paralitzar, fins a cert punt, la transició energètica que proposa el Plater. I ara optem per un model o per la continuïtat d'un model externalitzat que concentra el benefici, aquell benefici que ha de ser retorn per al nostre municipi, concentra el benefici en la multinacional Veolia, és a dir, en les mans de Fainer, en les mans de tots els banquers que venen a agafar el negoci. Senyor alcalde, regidores i regidors, nosaltres creiem que cal posar-se a treballar en un nou model de gestió del subministrament d'aigua potable, cal estudiar i valorar totes i cadascuna de les opcions, cal apostar decididament per models de gestió que contemplen la centralitat de lo públic en aquells serveis i subministraments que considerem estratègics. Los socialistes avui l'únic que fem és proposar-ho. Nosaltres votarem a favor d'esta continuïtat del contracte, però nosaltres avui ho proposem i restem a disposició del govern en tot allò que es cregui necessari per a col·laborar i per aportar, com sempre ha sigut la nostra intenció i com sempre hem intentat fer. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, jo sempre sóc més breu. Me queda una paraula que ha dit, coherència. Vostè ens demana sortir de la privatització d'allò que vostès en aquest ajuntament van privatitzar. Ens entenem o no ens entenem? O sigui, l'aigua Roquetes la van privatitzar vostès i ara, com vostès estan a l'altra part, ara l'hem de... Aclarim-nos perquè si no se mos farà la pitxa un lío que dia aquell. Los plecs estan treballant i serà per la part privada, però sap com s'arregla això? En uns bons plecs. Estes multinacionals, si les tens agarrades en uns bons plecs, no es queda altra que complir-los. I per ara han complit. Mira si han complit, que fa uns mesos van portar aquí un increment de preus, que esta mateixa

0: l'empresa va enviar a tots els ajuntaments. Sap quin és l'únic ajuntament que els va modificar? Roquetes. Perquè hi ha uns tècnics que s'ho revisen tot i no en deixen passar ni una. I en aquesta gent encara menys. Però que vostè me demana coherència. Quan són vostès els que van privatitzar l'aigua de Roquetes, la coherència no l'hauríem de fer mirar. Passarem a votació. Vots a favor.
1: S'aprova per unanimitat.
0: Seguim en l'àrea d'Hisenda, el 13 punt de l'ordre del dia, aprovar si s'escau la justificació d'aportació dels grups municipals i la incoació de l'expedient de reintegrament del 2025.
1: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, el ple de la corporació queda assabentat de l'informe més per la intervenció municipal de data 15 de juliol de 2026 sobre la justificació dels grups polítics municipals de Roquetes de les assignacions rebudes de l'Ajuntament l'exercici 2025. Segon, aprova el compte justificatiu dels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal i Movem Roquetes, Movem Terres de l'Ebre en Comú Guanyem, referent a l'anualitat corresponent al 2025. Tercer, inclou expedient de reintegrament al grup municipal de Junts per Roquetes i Junts per la Ravaleta, que presenta unes despeses totals per import de 101 euros en 32 cèntims sobre una aportació de 1.500 euros, per a qual cosa procedeix inclou expedient de reintegrament de les assignacions a l'Ajuntament de Roquetes per un import corresponent a 1.398 euros amb 68 cèntims. Quart, inclou expedient de reintegrament al grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra per Roquetes, candidatura de Progrés, que presenta unes despeses totals per import de 1.398 en 40 cèntims sobre una aportació de 1.500 euros, per la qual cosa procedeix a incoar també un expedient de reintegrament a l'Ajuntament de Roquetes per un import de 101 euros amb 60 cèntims. Cinquè, notificar el present acord als interessats, concedint un termini de 15 dies hàbils a Junts per Roquetes i Junts per la Ravaleta i a partir dels Socialistes de Catalunya, Esquerra per Roquetes, candidatura de Progrés, per tal de que aleguin o presentin els documents que estimen pertinents amb indicació dels recursos que procedeixin.
0: Moltes gràcies, secretària. Potser no això, però el termini de 15 dies vol dir que no hauria de ser per a Junts i Esquerra Republicana?
2: Sí, seria per a Junts i per a Socialistes, no?
3: Junts i PSC, que som els primers, però és que no...
0: Vale.
1: Sí, a
0: vale,
1: Junts, sí, no?
0: Perdó, perdó.
1: Junts, vale. No, no, no.
3: Vale. Que són els 15 vale. Dies de...
0: Vale, vale. Vale, vale. Perfecte.
3: Bueno, és igual, no? Que suposo que després donaríeu el compte on s'ha d'ingressar
2: sí, sí,
3: o...
2: Sí, sí,
3: no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Vale. Si en... d'això es passaríem a votació, vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: Seguim en el control dels òrgans de govern, donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, la número 21/2026 de data 16 de juny del 2026, la número 22/2026 de data 22 de juny del 2026 i la número 23/2026 de data 30 de juny del 2026, donar compte dels decrets d'alcaldia del número 1068 al número 1285 del 2026, mocions de control no li consten a aquesta presidència i si tenen algun prec o alguna pregunta, senyor Poll.
4: Gràcies, senyor alcalde. Serà fàcil. És a dir, durant entre un ple i l'altre ple es va donar l'esfonsament d'una casa que hi havia entre el carrer Major i el carrer Agustí Querol, que ràpidament es va actuar i es va acotar, no, la zona. Juntament se va ajuntar en que una casa que feia obres havia de posar una grua. Llavors li preguntaré dues coses. És a dir, el tall que es va fer Roquetes des de la zona al cap fins a acabar la Raval Nova, si calia fer tant detall quan hi havia sortida per l'avinguda Pare Romanyà. I l'altre que li volia preguntar és la situació d'esta casa que es va enfondrar ara mateix, què es preveu en endavant que hi haurà?
0: Gràcies. Moltes gràcies. Lo tall, en aquesta casa, la policia local i els tècnics de la casa van creure que era oportú principalment perquè si es desplaçaven vehicles de gran tonatge direcció al Regués, que han de passar pel mig del carrer Major, que no es trobessin en... De fet, van marxar els bombers i detrás hi havia un tràiler que se li va fer una mica just. Estava tallat excepte veïns i per dins de la ciutat se podia transitar. I el fet de que l'Estat se va fer el derrumbe provisional, se va estabilitzar, s'han estabilitzat totes les parts altes i ara s'ha iniciat l'expedient per a que els propietaris facin l'ensorrament total i disiguin la parcel·la sense perill. Ara no hi ha perill, però que s'acabi de derruir, però costarà perquè potser és de les cases del poble que hi ha més cables enganxats a la façana i això no és fàcil, però bueno, ja s'han iniciat els expedients per a que s'acaben d'enderrocar. Senyora Aznar.
5: Moltes gràcies. És una pregunta que davant la nostra preocupació davant les elevades temperatures que estem patint aquest estiu i tenint en compte que el passat 8 de juliol es va registrar una temperatura de 42,4 graus centígrads a l'observatori, volem traslladar la nostra preocupació per la protecció de la ciutadania davant les onades de calor. Roquetes és un municipi que en molts dels seus carrers disposa de poques zones d'ombra, fet que agreuja encara més els efectes de la calor. En vies tan transitades com el carrer Major, la manca d'abrat i elements d'ombratge fa que les temperatures siguin especialment elevades i que els ciutadans tinguin pocs espais on poder refugiar-se durant les hores de màxima temperatura. El passat 8 de juliol l'Ajuntament va habilitar com a refugi climàtic la sala de plens de l'Ajuntament. A l'Arrabal de Cristo entenem que a causa de les obres que estan duent a terme el pati de l'escola no es va poder habilitar la sala de menjador com a refugi climàtic. Tanmateix, això posa de manifest que el nucli no disposa d'una alternativa adequada, ja que el casal de l'Arrabal de Cristo no està climatitzat. Per aquest motiu demanem a l'equip de govern si té previst climatitzar el casal de l'Arrabaleta perquè pugui actuar com a refugi climàtic durant els episodis de calor intensa, garantint així que els veïns i veïnes d'aquest nucli puguin disposar d'un espai públic adequat on protegir-se de les altes temperatures. Així mateix, demanem que l'Ajuntament continuï treballant en l'ampliació de la xarxa de refugis climàtics i la creació de més espais d'ombra als carrers i places del municipi, que ajuden a fer front als episodis de calor extrema que cada vegada són més freqüents. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, entomem la seva petició i estic segur que en breu se podrà fer realitat. Hi ha més coses? No? Pues abans d'acabar, deixeu-me, i crec que també ho faig en nom de la corporació, felicitar les festes de l'Arrabal de Cristo, que demà mateix comencen i que donem tota l'empenta necessària a la nova comissió jove i amb moltes ganes, que estem segurs que faran unes festes, uns 6 dies de festa únics. També recordar que el dia 12 d'agost encara queda, però ja el tenim a tocar, viurem un fet excepcional, que és l'eclipse, i que en este cas demà ja es publicarà que se podrà fer entrega d'ulleres ulleres homologades per a poder veure l'eclipse a tota la ciutadania en unes carpes que es ficaran tant a Roquetes com a la Rebel de Cristo, que la ciutadania podrà vindre a recollir aquestes ulleres i que tothom gaudisca d'una experiència que nosaltres ja no tornarem a veure i que passa molt poques vegades i que tindrem la sort de poder-la viure. I també recordar que el 7 i 8 d'agost a Roquetes tindrem la 11a edició de l'Ebre Folk i que tornarem a ser capital de la cultura en tradició i sobretot recordant aquella jota versada que tant i tant mos agrada. M'han dit que hi ha precs per part del públic, recordar que han d'anar han de ser referents al plenari. Podem atensar el micròfon? Abans, quan vulgui pot fer el seu prec.
6: A veure, bona tarda, senyor alcalde i regidors i gent que hi ha per aquí. M'ha pareix molt bé, però m'agradaria dir alguna cosa sobre el parc eòlic. Jo m'ha pareix molt bé el que han dit vostès, però hi ha una cosa que no la tinc molt clara. És, tot este munt de plaques i parcs eòlics, a mi m'ha pareix molt bé que es posin aquí roquetes, agafi la finca que li toque. Mala sort. Però jo crec que nosaltres hauríem d'agafar més la part que necessitem nosaltres. La que nosaltres no necessitem, que se l'emportin cap a Barcelona. I ha de prendre que a Catalunya aquí, a nosaltres, tota la vida s'ha acabat el perelló. Això encara no l'han de pres. Però almenys que vinguin aquí a portar alguna cosa, també. No, a més a destrossar-nos. Ja en tenim prou de contaminacions i hòsties. Entre els nuclears, vendellós, aquí dalt a l'Escó, hombre, que en tenim prou, nosaltres, que se l'emportin cap allà una miqueta, home. Que aquí, més, tota la vida, han vingut aquí a emportar-se. Si tens algun conegut de sota de Barcelona, sempre que ven aquí marxen carregats. Però ells ven aquí i ens van de butxaca. I això és el mateix que ens passa a les plaques i en tot. És que xec, és que sempre som els mateixos, sempre hem de pagar els mateixos. Això no pot ser xec. Que nosaltres ens posem per altres, per a tota la zona aquesta aquí, m'apagin molt bé. Toca el posto que toque. Buscar i evitar, fer amb el bé menys finques possibles. Tota la falda del port, totes aquelles faldes de la carmina d'allò, totes les roques, fotigo allà dalt, perquè allà no es creixer res. Allà. Però home, fer amb les finques bones, no ho sé. No, això és l'opinió meu, Això ja és cosa d'allò. Vale, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Bueno, de fet, les delegacions, una de les parts anaven en esta línia i esperem que algú mos escolte i mos faci cas, com diria aquell. Res més, fins aquí el plenari de mes de juliol. Torno a repetir, rabaleros i rabaleres, molt bona festa major, que la calor sigui la que toca allà, no més, i que passéssim uns dies de festa i desconnexió, que també ens va bé. Molt bona tarda.
7: Antena Caros acaba d'oferir en diferit el ple ordinari de l'Ajuntament de Roquetes corresponent al mes de juliol, celebrat ahir dimarts al vespre. En acabar aquesta sessió plenària, els diferents portaveus, els grups polítics, van fer la seva valoració dels punts tractats a l'ordre del dia. Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Lle.
8: Bé, bona tarda. El plenari d'avui, de finals de mes de juliol, en este plenari ordinari, era un plenari que en principi no presentava massa complexitat, però sempre hi ha algun punt que portem a discussió, que sobretot avui era el tema del famós Pla Territorial d'Energies Renovables, el famós Plater, que des de fa una setmana i mitja que la cosa a nivell de territori està bastant encesa pel que fa al plantejament d'este Pla Territorial. Des d'aquí, des de l'Ajuntament, concretament des del grup d'Esquerra Republicana com a equip de govern, en el seu moment ja vam fer una reunió informativa per a explicar a la gent en què consistia. Un pla territorial impulsat des de la Generalitat, però tutelat des de la Unió Europea, on diuen que cap al 2050 bona part de la producció energètica a nivell europeu ha de ser produïda per energies renovables. Des d'aquí estem tots d'acord. Però hi ha un punt, i que per tant és greu i el qual discrepem, que és en quina manera això afecta els territoris, i concretament a Roquetes i a les Terres de l'Ebre. Si ens sentem a Terres de l'Ebre, ja m'ha explicat aquí el motiu pel qual les Terres de l'Ebre són productores netes en gran mesura de tota l'energia que es consumeix a nivell de Catalunya. No oblidem que tenim 3 centrals nuclears, no oblidem que tenim 3 parcs eòlics, sobretot a la Terra Alta, que és el més gran de Catalunya, com també tenim 2 centrals de cicle combinat, una a Mura i l'altra a Vandellòs, pel costat de les nuclears, és a dir, el costat de l'Amella. Clar, a més tenim un trasbassament a Tarragona, o hi ha més amunt, a Calafell, em sembla que arriba, i que per tant això ens està dient que les Terres de l'Ebre són productores netes d'energia i d'aigua. D'aquí que este pla territorial ens torna a ofegar Terres de l'Ebre, concretament també Roquetes, en implantació d'energia fotovoltaica i energia eòlica. D'aquí que el pla, tal com us ho van fer arribar aquí Roquetes, afecta tota la plana, és a dir, des de que la sortida de Roquetes està a la falda del port, i llavors a partir d'aquí nosaltres el que hem volgut fer és delimitar espais per a que sobretot pel que fa a nivell de l'impacte visual dels parcs eòlics pugui anar a un racó, en este cas del terme, a una part del terme tocant al terme Santa Bàrbara, que és en este cas que no afecta directament a la imatge que tenim de Roquetes de cara al port. Bé, clar, en el moment aquí hem discutit de per què este pla territorial afecta sobretot al sud de Tarragona i Lleida i la plana de Lleida, i pràcticament no afecta en res a la demarcació de Barcelona ni Girona, i tampoc a moltes zones del Pirineu. Tal com hem dit aquí, si mirem lo plano, això indica que les zones de perifèria, les zones de comarca, són les que sempre rebem. Clar, és com si aquí a territori no tinguéssim una vida econòmica de la qual depèn també el factor econòmic, com per exemple el sector agrari. Si aquí a nivell de territori estem venent sector agrari i sobretot paisatge, com volem després que en la implantació de parcs eòlics, concretament a Roquetes, un parc eòlic que tindria al voltant d'entre 33 a 44 molins de vent, en les alçades considerables que representa, l'impacte visual que això tindria. Com també totes les xarxes d'evacuació de llum, cap a, tal com veiem al plano que mos va fer arribar, totes van en direcció nord. Nord vol dir Tarragona-Barcelona, sobretot. Per tant, el que han presentat aquí, juntament amb les al·legacions que s'han presentat des de l'Ajuntament, com també des de la gent que en este cas està afectada, és que si hi ha d'haver producció d'energia fotovoltaica i eòlica, sigui d'acord amb el consum del territori, amb, també amb el consum que tinguéssim a Roquetes, i no fóssim, i no siguem, sobretot, grans productors per als de fora, perquè ni mos baixarà la llum, ni tindrem aquí la panacea de la gran inversió industrial, perquè ja ho hem vist en tots aquests anys, que en tota la inversió que ha hagut de centrals nuclears, eòliques i trasbassament, a nivell industrial la implantació ha sigut ínfima, per no dir irrisòria o zero. Per tant, no mos creem cap sopa de duro. Altres punts que en este cas hem estat parlant també és l'ordre de continuïtat de transitòria forçosa del contracte de gestió d'aigua potable, en la qual aquí mos ha dit que hem d'anar de cara cap a un model públic. Estem d'acord que com més públic sigui el tema, sobretot dels serveis bàsics com aigua, llum i gas, estaria bé que pogués ser a nivell dels ajuntaments, però Roquetes, per exemple, no té múscul de personal ni financer per poder suportar tot el que representa l'aigua potable, en aquest cas els pous, subministrament d'aigua, revisió de bombes, manteniment, etc, etc. D'aquí que s'està fent per mig de l'empresa Agbar, en el qual fan uns cànons que en aquest cas també estan verificats pel departament d'obres d'aquí de l'Ajuntament, i que per tant és d'acord segons normativa, i que també quan s'han vingut aquelles pujades que considerem que no eren preceptives, també d'aquí s'ha recorregut i també l'empresa ho ha tingut en consideració, i per tant considerem que s'estan fent els nous plecs de clàusules on s'hi tindran en compte tota una sèrie de variants noves, evidentment, per a que sigui un concurs públic de cara cap a l'empresa privada, perquè ja dic, no tenim múscul suficient com a ajuntament per poder sufragar tot el que representa tirar endavant una, passar a municipalitzar el servei d'aigua. Dir també que aquí mos ha dit que ho hem de fer perquè això estem invertint en una empresa que en este cas és de la Caixa. Diem molt clar, nosaltres no vam ser qui vam privatitzar el servei, va ser el Partit Socialista en el seu moment, em sembla que, si mal no m'equivoco, va ser en el seu primer mandat, a partir de l'any 83-84, o poc més. I clar, què han fet aquí? Continuar en aquell servei d'aigua, de l'empresa, que del servei d'aigua que havia en el seu moment. En el seu moment era Sorea, però que Sorea depenia d'Agbar, que per cert Agbar és Aigües de Barcelona, i Aigües de Barcelona era de l'Ajuntament de Barcelona, concretament del Partit Socialista, que ja estava detrás del Consell Assessor. Diguem, nosaltres de vinculació política en això no en tenim massa. I a més, després sí que ha passat a dir-se d'una altra manera, però continua sent la mateixa empresa matriu. Sí? D'aquí que veurem ara en aquests nous plecs de clàusules el que es pot, d'una manera o altra, també millorar de cara cap al nou servei. I bé, poca cosa més. En este cas, de cara a esta setmana que ve, comencen ja les festes de l'Arrabal de Cristo, per tant, felicitem a la gent de l'Arrabal en la festa major. També recordar-vos que el dia 12 és l'esdeveniment de l'eclipse solar, i el cap de setmana del 7 i el 8 és l'Ebre Folk, aquí a Roquetes, de recuperació, i per tant, tornar a tirar endavant les propostes de la música cultural i popular. Moltes gràcies.
7: Aquesta era la valoració del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Siscoller. A continuació, escoltem també les declaracions del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Maria Beltrán.
9: Bona tarda. Compareixo aquí davant de vostès després del plenari, del ple ordinari d'este mes de juliol que hem acabat ara fa uns moments. I, com sempre, passem a fer un breu repàs dels punts de l'ordre del dia, sobretot d'aquells més importants i que han portat més debat. Dir-los que hem començat aprovant per urgència la incorporació de les al·legacions que s'han presentat al Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables i al seu estudi mediambiental. Contra aquesta urgència, i aquí sí que val la pena dir-ho, el grup municipal socialista ens hem abstingut, i ens hem abstingut per diverses raons. Una és perquè hem sapigut de les al·legacions i de l'urgència 10 minuts abans d'entrar aquí a la sala de plens. Dos, perquè el propi govern de la Generalitat va anunciar fa uns dies que ampliava a un segon termini d'exposició pública d'informació i d'al·legacions i que, per tant, la informació o la pressa que comportaven aquestes al·legacions no era tant en quant al calendari. I tercer, perquè ens sembla que les urgències per a aquest govern municipal sempre van en la línia de la projecció, la propaganda i certs, certes actituds com a més ventatgistes. De totes maneres, nosaltres ens hem abstès i aquest ha sigut el mateix vot, el mateix sentit de vot que hem fet, el de l'abstenció, que hem portat al plenari quan hem discutit el punt de les al·legacions. Bé, entre els punts importants que hi havia, parlem de l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquí val a dir que és una red de municipis, com podria ser i com és en el seu moment l'Associació Catalana de Municipis, però que és important, i això ja ho ha dit l'alcalde a l'hora de presentar el punt, és important el fet de que formar part d'aquesta xarxa permet, en quant a la presentació i en quant a l'adjudicació d'algunes subvencions, tindre certs punts que fins ara l'Ajuntament de Roquetes no tenia. Però a la vegada, formar part de la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030 vol dir un compromís inequívoc en els ODS, en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de cara a l'any 2030, que Europa i la ONU van tirar endavant en el seu dia. Per tant, no deixa de ser una bona opció i no deixa de ser una bona mesura aquesta adhesió de l'Ajuntament de Roquetes. I després ha vingut la moció de rebuig al Plater. Aquí, la veritat és que poca cosa a dir. El Plater no és més que un pla territorial de les energies renovables, i val a dir una cosa que és el que nosaltres des del grup municipal socialista hem dit durant el debat. Les energies renovables són necessàries, acabaran venint i s'acabaran implantant sí o sí, tothom les vol, tots els grups municipals que han parlat en este plenari, tots són partidaris de les energies renovables, però no les volen a casa. I a partir de la insolidaritat i del tomès i de que ho faiguen els altres, no construirem res. Malauradament, és una moció que és una moció molt partidista, que és una moció on Esquerra Republicana, però també Junts a la seva manera, ha trobat la manera de fer oposició al govern de la Generalitat després de 20 anys d'estar-hi i de 40 anys de donar suport a un desplegament de les renovables que no s'ha donat i, per tant, estàvem a la cua de les comunitats autònomes espanyoles i que, a més, quan se donava, i aquí hem de parlar dels parcs eòlics i de la corrupció que ha portat la implantació de parcs eòlics segons per quines empreses i segons a partir de quins intermediaris, l'únic que portava era corrupció i comissions des de la línia més fina, més històrica i més reconeixible de Convergència. Per tant, ara ens trobem en un moment en què hem d'adaptar el país a les noves necessitats, hem de començar a prescindir d'energies nuclears i fòssils i, per tant, necessitem fer tota la feina que no s'ha fet fins ara. El grup municipal socialista ha votat en contra d'aquesta moció i després han passat a les al·legacions en el mes del mateix. Eren unes al·legacions que nosaltres no ens havíem pogut mirar el text i que, per tant, en la mateixa línia i en el mateix sentit de vot que han votat l'urgència, han votat també les al·legacions deixant-les en abstenció. Deixant molt clar que el Plater i que la implantació de les energies renovables serà sí o sí, que no és un pla territorial que es base a partir o que tingui sentit a partir d'una expropiació forçosa per part de cap govern i que al final serà la propietat privada aquella que decidirà què fa en el seu patrimoni. Per tant, avui ens fiquem tots les mans al cap entenent que hi ha un patrimoni agrícola i paisatgístic que hem de defensar i que a mi em sembla molt bé i em sembla molt correcte, però que és un patrimoni paisatgístic i agrícola que en la major, en el major percentatge és privat, que els seus propietaris ne faran allò que acabaran volent o allò que acabaran decidint, i que al final el govern ni imposarà ni expropiarà res. Ara bé, allò que tenim que tindre clar és que anem cap a una societat que cada dia i que cada any i que cada dècada que passe haurà de tindre més renovables, menys nuclears i menys combustibles fòssils. I esta és la línia a seguir, per molt que mos pese. Altra cosa és els arguments del paisatge, els arguments de l'activitat agrícola, etc, etc. Però jo reconec que a les Terres de l'Ebre tenim parcs eòlics des de fa molts anys i que són veritables rutes cicloturístiques que serveixen per a tot. Només cal anar i només cal veure la que tenim aquí al costat de casa, al Coll de l'Alba, que és una sendera i una via de servei freqüentada per tothom, per gent que va córrer, per gent que va en bicicleta, per gent que fa esport, per gent que va passejar i per gent que el que vol és veure i disfrutar del paisatge detrás d'aquells molins que són gegants, però que evidentment s'han incorporat i s'han integrat dins d'un paisatge. Com diria el nostre amic Fito Cabrales, que te metes Don Quijote pa flipar con los molinos, pues bueno, este és un dels paisatges que mos toca veure aquí a les Terres de l'Ebre, perquè cada territori produeix allò que pot produir en potencialitat i allò que té. I a partir d'aquí hem passat a aprovar les tarifes interurbanes del taxi. Hem aprovat una continuïtat transitòria, temporal, provisional del contracte vigent del subministrament d'aigua. I aquí els socialistes han comentat que, tot i donar el vot de suport, estem en un moment en què hem de canviar, que hem de fer els plecs tècnics i administratius i que, per tant, allò que caldrà serà estudiar la viabilitat d'un nou model, que nosaltres creiem que passa o bé per la remunicipalització, o bé per la mancomunació del servei, o bé per l'establiment i per la creació d'una empresa mixta, però en tot cas per un negoci que ha de revertir a, que ha de revertir a Roquetes a partir de ja, i que no podem tindre 15 anys més el contracte de subministrament d'aigua potable, que és dels grans contractes que tenim els ajuntaments, en, juntament amb el d'enllumenament públic, o el tractament de la brossa, o els serveis socials. Com ha dit el plenari, no el podem tindre en un benefici i en un marge de benefici que es concentra en mans privades. I bàsicament, després dos precs i un prec que sí que ha dit la regidora, la companya Isaznar, sobre la millora i la implementació dels refugis climàtics, sobretot a la Ravaleta, que és el nucli, que és el poble que queda més desabastit en dies d'altes temperatures, com va ser, per exemple, el passat 8 de juliol, en una temperatura que va superar els 42 graus. Res més, desitjar als rabaleros i a les rabaleres i als roqueteros en general unes bones, molt bones festes de la Ravaleta que comencen ja. Desitjar, perquè ja no mos verem, esta emoció i esta experiència de l'eclipse com una de les experiències de les nostres vides per al dia 12, i un final que s'entén massiu de l'etapa de la Volta que tindrem a Roquetes també el dia 26. I a partir d'aquí ens tornarem a veure a finals del mes d'agost en el plenari, després del ple ordinari del mes d'agost. Gràcies a tothom i bona nit.
7: Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu del PSC, Josep Maria Beltrán, del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes. I finalment escoltem la valoració del portaveu de Movem Roquetes, David Poll.
4: Molt bona nit. Acabem de mirar el ple del mes de juliol, ple ordinari que ha tingut diferents punts, sobretot alguns administratius, i com sempre fem des de Movem, farem una miqueta de resum dels punts més destacables. Un dels punts que voldríem comentar és que avui s'ha aprovat l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis. Una adhesió que es fa per un tema de subvencions, aconseguir més puntuació, però com hem comentat des de Movem, creiem que és una oportunitat també molt bona per aprofitar, ja que les bases d'esta adhesió parla de la comunitat o la comunicació que hi haurà entre diferents ajuntaments adherits per a poder fer accions en base als objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, de cara al 2030. Sempre hem comentat des de Movem que és importantíssim que el nostre ajuntament se convertisca en una ciutat més verda a Roquetes i que faci complir els objectius de desenvolupament sostenible de cara al futur. Un altre punt que volem destacar seria la moció que s'ha presentat en rebuig al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, el famós Plater, que estos dies se'n parla molt a la tele i que se'n fa molta notícia, un projecte o un pla que el que ens ve a marcar és en cada municipi la quantitat de zones destinades a l'energia fotovoltaica i a l'energia eòlica que ha de tenir, que marca molt bé els territoris on s'han de destinar en aquest objectiu i que en aquest sentit, com hem comentat al ple, des del moment considerem que hem d'estar, bueno, que s'ha d'estar a favor de les energies renovables, però que s'ha de fer en coherència. No podem obviar que de dintre de Catalunya, les Terres de l'Ebre, és aquella zona on tenim més territori sense urbanitzar i que per això es vol destinar a aquest objectiu. Però abans de fer això s'ha de marcar uns límits, tant uns límits en quantitat, és a dir, cada municipi ha de regularitzar la capacitat que pot tenir per energies sostenibles, però també en aquelles zones que es poden dedicar a aquestes plantacions eòliques i fotovoltaiques. A més de la moció, que per descomptat s'ha votat a favor, s'han entrat unes esmenes que s'enviaran a este plàter des de l'Ajuntament de Roquetes, on han volgut destacar dos punts bastant importants. Una, que els ajuntaments han de tindre la potestat de poder dir quines zones no poden entrar dintre el plàter per diferents necessitats. Aquí al nostre municipi és evident que tenint un turisme natural l'hem de cuidar i no podem posar estacions eòliques tapant-nos la nostra natura. I per altra banda, també és molt important zonificar on ha d'anar tota aquesta nova plantació eòlica i fotovoltaica, i en el que parlàvem dintre aquestes al·legacions, que és prioritari per a Roquetes que hi hagin més estacions fotovoltaiques que no eòliques. És a dir, aquesta quantitat que han de tenir de terreny dedicat a les estacions energètiques siguin més fotovoltaiques, que no afectaran tant al nostre imaginari del municipi que no les estacions eòliques, els molins que parlem, que destrossarien molt el paisatge. Dintre d'això, avui també s'ha portat a aprovació una ordre de continuïtat del contracte de gestió de l'aigua al poble, que s'ha acabat i una vegada acabat no s'ha regularitzat, no s'ha tret a concurs el nou ordenament, el nou contracte per a gestionar l'aigua. Per això al ple avui li hem comentat a l'alcalde que ens feia temor el fet de que s'hagi acabat el contracte, no s'hagi tirat endavant el nou, a veure com anirà el nou i que mentrestant no tinguessin cap problema en l'empresa que gestiona l'aigua. Bé, això ha sigut dels punts més importants que hi ha hagut avui al ple. Demanar-li a tothom que gaudeixi d'este mes d'agost, on tindrem ara el 12 d'agost l'eclipse, el 21 i el 22 que tindrem el Tradicionarius, el 26 d'agost que acabarà una etapa de la Volta Ciclista, la Volta entre el carrer Major i l'Avinguda Pare Romanyà, i sobretot demà mateix que comencen les festes de la Ravaleta, desitjar-li a tothom, ravaleros, ravaleres i tothom del municipi que hi assistirà, que gaudeixen molt de les festes de la Ravaleta, que ho faiguen en salut, que ho faiguen en cura i protegint-se per la calor. Molt bona nit.
7: I amb aquestes declaracions del portaveu de Movem Roquetes, David Poll, acabem el repàs als punts de l'ordre del dia tractats al ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes.
10: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
7: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
11: Bon dia una vegada més. Tornem a despertar amb moltíssima humitat i una altra vegada també amb alguns núvols que s'escampen pel delta, també a prop del mar. Núvols que, com les últimes jornades, són força amenaçadors en algun moment. També toquen les muntanyes, per exemple, de la Serra del Montsià, la banda dels Dedals, la Serra de Cardó, però són núvols que també s'acabaran esmicolant amb el pas de les hores. A partir d'aquest migdia, aquesta tarda, doncs el sol serà una altra vegada més dominant. Sempre amb molta xafogor. Arran de mar no arribarem a passar gaire dels 30 graus de màxima, però amb molta sensació de calor per aquesta humitat elevada. En canvi, a les comarques més interiors, especialment a la Cubeta de Mora, tornarem a passar dels 36-38 graus aquesta tarda. Hem de destacar també el vent de marinada i aquesta garbinada que tornarà a reforçar-se aquesta tarda i compta perquè serà un vent intens entre la Terra Alta i la comarca del Matarranya. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
12: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 29 de juliol. A les 9:30 del matí, repartiment del típic panoli acompanyats per la xaranga En Garbo, punt de venda fix a la plaça del Pare Cirera. A les 11 del matí, inici del concurs de tenis taula al casal La Ravaleta. A les 6 de la tarda, bicicletada de temàtica aquàtica, concentració a la plaça del Pare Cirera. A les 7:30 de la tarda, concurs de croquetes a les escoles. A les 9:30, obertura de la barra Ravalera i entrepans i begudes a les escoles. A continuació, a les 10, exhibició de ball a càrrec de Ball en Línia a la Ravaleta. A les 11 de la nit, presentació de penyes. I a les 12, prova del concurs de penyes, circuit Ravalero. I a les 2 de la matinada, música a càrrec del DJ Dilanzo. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
1: Antena Caro. Plus 6, 96.

Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de juliol. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes i hisenda. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté a hores d'ara el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Massarbonès, al Baix Penedès, així com de les urbanitzacions de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola, per un incendi forestal a la zona. El foc, que ha mobilitzat més de 30 mitjans entre aeris i terrestres, també ha provocat el tall de diverses carreteres i s'espera la seva arribada a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Àvila i la seva extinció evoluciona favorablement. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut per fer un nou balanç i ha demanat prudència perquè les pròximes hores seran decisives. A més, ha demanat als afectats pels nombrosos incendis del país que no es deixin portar pel pànic i segueixin les indicacions de les autoritats oficials.
2: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
1: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. La consellera Olga Panés s'ha reincorporat a la feina després d'estar uns mesos absent per motius de salut. El conseller de presidència, Albert Dalmau, havia assumit les seves funcions des de mitjans d'abril, quan la responsable de salut va haver d'apartar-se forçosament del càrrec en fracturar-se el peroné en un accident domèstic. Segons consta en una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es fa pública la reincorporació de la consellera de Salut a l'exercici de les seves funcions en haver quedat sense efecte l'encàrrec a Dalmau decretat el 13 d'abril. I a Súria, un treballador ha mort aquest dimecres en un accident a la mina de potassa de Cabanasses. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts oficials. Segons ha informat l'empresa ICL, els fets han tingut lloc al voltant de les 11 del matí, quan el treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus, on suposadament hi ha hagut l'esfondrament d'una paret. La companyia ha activat immediatament el protocol d'emergència i ha evacuat la mina, on hi havia unes 240 persones. L'empresa ha explicat que s'estan investigant les causes de l'accident conjuntament amb les autoritats competents. Davant el succés i en senyal de dol, l'activitat a la resta d'instal·lacions d'Iberpotash ha quedat interrompuda. L'aeroport de Barcelona-El Prat preveu operar 3.332 vols en l'operació sortida de les vacances d'agost, un 4,7 més dels que es van registrar en l'operació de l'any passat durant el cap de setmana de transició entre el juliol i l'agost, segons dades facilitades per l'operadora Aena. En concret, l'aeroport espera que el dia amb més vols sigui el divendres 31 de juliol, amb 1.142 operacions, 61 més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: de cielo azul.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 29 de juliol. A les 9:30 del matí, repartiment del típic panoli acompanyats per la xaranga En Garbo, punt de venda fix a la plaça del Pare Cirera. A les 11 del matí, inici del concurs de tenis taula al casal La Ravaleta. A les 6 de la tarda, bicicletada de temàtica aquàtica, concentració a la plaça del Pare Cirera. A les 7:30 de la tarda, concurs de croquetes a les escoles. A les 9:30, obertura de la barra Ravalera i entrepans i begudes a les escoles. A continuació, a les 10, exhibició de ball a càrrec de Ball en Línia a la Ravaleta. A les 11 de la nit, presentació de penyes. I a les 12, prova del concurs de penyes, circuit Ravalero. I a les 2 de la matinada, música a càrrec del DJ Dilanzo. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Avui dimecres, Antena Car us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de juliol. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes i hisenda. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Antena Caro. Són les 4.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fideuada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, baldanada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
0: Antena Caro.

0: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 29 de juliol. A les 9 i mitja del matí, repartiment del típic panoli acompanyats per la xaranga en Garbo, punt de venda fix a la plaça del Pare Cirera. A les 11 del matí, inici del concurs de tenis taula al casal La Ravaleta. A les 6 de la tarda, bicicletada de temàtica aquàtica, concentració a la plaça del Pare Cirera. A les 7 i mitja de la tarda, concurs de croquetes a les escoles. A les 9 i mitja, obertura de la barra Ravalera i entrepans i begudes a les escoles. A continuació, a les 10, exhibició de ball a càrrec de ball en línia a la Ravaleta. A les 11 de la nit, presentació de penyes. I a les 12, prova del concurs de penyes, circuit Ravalero. I a les 2 de la matinada, música a càrrec del DJ Dilanzo. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
1: Música.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui dimecres, Antena Car us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de juliol. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes i hisenda. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els Mossos han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Els investigadors alerten de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
2: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
1: Per fer-hi front, el COS ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracten del correu electrònic, d'un correu electrònic i d'un codi QR que deriva un formulari. Aquests seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació. La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria el dijous passat, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El conseller s'ha desplaçat fins a la mina, on un treballador de 26 anys ha mort aquest dimecres. El conseller ha traslladat el condol a la família i companys, al mateix temps que ha volgut expressar un missatge de tolerància zero amb l'accident i l'accidentalitat laboral. Dalmau ha afirmat que l'accident s'hauria produït a una profunditat d'entre 750 i 900 metres, on s'estan recollint informació per determinar la causa de l'accident i determinar les mesures que s'hagin de prendre. El 48,8% de les empreses catalanes asseguren que s'ha vist afectades o preveuen veure's afectades pel conflicte a l'Orient Mitjà, segons una enquesta de l'IDESCAT i la Cambra de Comerç de Barcelona. La indústria és el sector més perjudicat, amb un 68,4% de negocis afectats, seguida del comerç amb un 56,1% i la resta de serveis amb un 48,4%. Entre els negocis que han patit conseqüències, més del 86% assegura que han augmentat els preus de les compres de matèries primeres o subministraments. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat aquest dimecres que Catalunya entra avui en la tercera onada de calor d'aquest estiu i que l'episodi s'allargarà tota una setmana, almenys fins dimecres vinent. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha dit que els avisos per calor tocaran sostre dijous i que divendres les temperatures baixaran una mica per l'entrada de pols subsahariana. A partir de diumenge la temperatura es tornarà a enfilar. Davant les previsions d'altes temperatures, Protecció Civil reitera la crida a la prudència i manté activat en alerta el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya per les altes temperatures que es preveuen fins mitjans de la setmana vinent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fi de guada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, baldanada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i el

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de juliol. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes i hisenda. Avui dimecres a la una del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fi de guada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, baldanada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Avui dimecres, Antena Claros oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de juliol. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes i hisenda. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Antena Caro. Són les 7.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dimecres, inici amb xaranga, panoli i la presentació de penyes. Dijous, festa de l'escuma, fi de guada i ball nocturn. Divendres, tardeo, remember, val d'anada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
0: Benvinguts a la ràdio.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: loquillo.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Avui dimecres, Antena Caros oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de juliol. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes i hisenda. Avui dimecres a la una del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Al voltant de les 7 de la tarda d'aquest dimecres ha començat a la plaça Universitat de Barcelona la concentració en suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín. Sobre aquesta mobilització organitzada pel Pride Barcelona i la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya ens dona més detalls el nostre company Martí Ramos, de TV.
2: Bona tarda. Centenars de persones s'han agrupat en aquesta concentració de suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín, un acte terrorista provocat per una furgoneta que va embestir la multitud deixant un mort i una trentena de ferits el passat dissabte. Sota el lema "L'odi no ens atura, l'orgull ens uneix", la plataforma LGTBI de Catalunya i Pride Barcelona han convocat aquest acte de suport on també han vingut algunes autoritats com regidors de l'Ajuntament de Barcelona o l'alcalde Jaume Collboni. Un acte on s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest en què s'ha remarcat que aquestes agressions no són aïllades i que estan normalitzades arreu d'Europa. Aquesta concentració se celebra en un context en què, segons dades de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, durant l'any passat es van registrar més de 350 incidències contra el col·lectiu a Catalunya. Principalment, aquestes discriminacions es continuen concentrant a la via pública, però també en l'entorn laboral i a les xarxes socials.
1: Moltes gràcies, Martí, per aquesta informació des de plaça de la Universitat. I seguim amb una altra concentració, en aquest cas la que ha plegat més d'un centenar de persones davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar el rebuig a la sentència que ha imposat 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta s'ha llegit un manifest i s'ha subratllat que la condemna és insuficient i injusta. A més, també s'exigeix una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes dels delictes de violència viària. La família de la víctima estudia recórrer contra la sentència. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta per aixecar el confinament del nucli urbà de Canyelles, el Garraf i diverses urbanitzacions properes, un cop els bombers han donat per controlat l'incendi de vegetació forestal pròxim a la zona. Les urbanitzacions confinades eren Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia, i l'ordre restrictiva afectava una població estimada de 3.300 persones. No, canviem de tema i continuem parlant d'incendis, en aquest cas del que afecta el Pic de Salòria, a Os de Civís, a l'Hort d'Urgell. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal que es troba a més de 2.000 metres d'altitud i que ha forçat a mobilitzar 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i dels bombers de la Generalitat perquè puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. L'expresident de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Cuderc, ha mort, segons ha confirmat avui ERC, formació política on era militant. Nascut a Olot el 1953, Cuderc era enginyer en telecomunicacions i expert en energia, sostenibilitat i telecomunicacions. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Avui dimecres 29 de juliol, la Raval de Cristo enceta les seves festes majors en honor al seu patró, Sant Mateu. Així, des d'avui dimecres 29 de juliol i fins al pròxim dilluns 3 d'agost i durant 6 dies intensos, els rabeleros i rabeleres viuran un atapeït calendari amb més d'una 50ena d'actes festius, lúdics i culturals. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, envia aquesta salutació de festes a tots els rabeleros i rabeleres.
6: Rabaleres i rabaleros, comencen 6 dies de festa major, 6 dies de retrobament en familiars, en amics i en tota la gent del poble per celebrar les festes del 2026. Aprofito per agrair i felicitar la nova comissió de festes, una comissió jove, amb moltes ganes, que ja van demostrar a Sant Mateu que servien per a organitzar les festes i que estic totalment segur que les festes seran tot un èxit. Des de l'Ajuntament també vull agrair a tot el que és policia local, servei de comunicació i també els serveis municipals per tota la tasca que durant aquests passats dies i els dies de les festes duran a terme per a que les festes de la Ravaleta siguin un èxit. Ara toca sortir, vindre a les escoles, gaudir del nou terra de les escoles i participar d'unes festes que estic segur que seran històriques. Molt bones festes a totes i tots, ravaleros i ravaleres.
5: També el president de la Comissió de Festes de la Ravaleta, Eduard Rodríguez, envia aquesta salutació de festes.
7: Ravalero i ravaleres, ja tenim les festes aquí i us vull animar a participar a tots els actes i a fer poble.
5: Així, des d'avui dimecres 29 de juliol i fins al pròxim dilluns 3 d'agost, la Raval de Cristo viurà la seva festa major amb més de 50 actes. Entre tots ells destaquen un nou any, l'ofrena de flors i fruits, el pregó a càrrec d'Ainhoa Benages, el sopar de la vaca, el circuit de penyes o les nits de ball.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: continuació, Antena Carus ofereix en diferit el ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts al vespre.
0: Molt bona tarda a totes i tots. Anem a començar la sessió plenària del mes de juliol. El primer punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la incorporació per via d'urgència de la proposta relativa a la presentació d'al·legacions en el tràmit d'informació pública al projecte de decret del Pla Territorial Sectorial per a Generació d'Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica de Catalunya, el Plater, i el seu estudi ambiental estratègic. S'ha d'aprovar l'urgència. Vots a favor?
8: S'aprova per unanimitat.
9: No, és que jo, senyor alcalde, abans de començar, sí que m'agradaria que motivés una mica l'urgència d'aquestes al·legacions que ens arribem fa 10 minuts i que, per tant, m'agradaria que motivés l'urgència. Gràcies.
0: L'urgència ve donada perquè el passat divendres se va fer una assemblea pública on les al·legacions que ja teníem mig preparades l'Ajuntament s'han afegit coses que també la ciutadania va expressar. Els tècnics ho han estat treballant, com passa tantes vegades a l'Ajuntament, se paralitza l'Ajuntament per a treballar en assumptes que sí que són importants per a la ciutat, però que no caldria, i fa un parell d'hores, com a molt, que els tècnics han acabat les al·legacions, incorporant també les al·legacions que aquella ciutadania ha fet arribar a l'Ajuntament.
9: Gràcies, senyor alcalde, regidors i regidors. Davant d'esta urgència, que nosaltres en tot cas creiem poc motivada, i tot anunciant el govern de la Generalitat l'obertura d'un segon període d'exposició pública que ha d'anar més enllà del juliol, des del grup municipal socialista nosaltres ens abstindrem en l'urgència d'aquestes al·legacions. Gràcies.
8: S'aprova per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Movem Junts i l'abstenció del PSC.
0: Moltes gràcies. Seguim pel segon punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acte del ple ordinari número 8/2026, de data 30 de juny del 2026. Si hi ha alguna cosa a afegir, el donaríem per aprovat. Moltes gràcies. Seguim en l'àrea d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, el tercer punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la resolució de l'expedient sancionador per la comissió de dues infraccions tipificades a la llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos.
8: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, desestimar la seva totalitat les al·legacions presentades per l'interessat, d'acord amb els arguments exposats en els fonaments d'aquesta proposta. Segon, confirmar en tots els seus termes la proposta de la instructora de data 17 d'abril de 2026 i que ha estat objecte de les presents al·legacions. Tercer, imposar una sanció de 826,40 € que es farà efectiva de la manera que estableix l'apartat 4. Cinquè, notificar aquest acord a la persona interessada i a

0: Formació en mitjans audiovisuals de la Universitat de Barcelona fora de l'horari laboral, en horari de dilluns de 9 a 11. Segon, establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter específic per al treball ressenyat, per la qual cosa una vegada cessi l'activitat, la beneficiària haurà de comunicar-ho al servei de personal. Tercer, en cap cas l'autorització suposarà modificació de jornada de treball ni d'horari de la interessada i quedaran automàticament sense efecte en cas contrari de lloc en el sector públic. Quart, el desenvolupament del segon lloc de treball no podrà perjudicar en cap cas el deure de residència, l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o descuit en el seu desenvolupament. Les corresponents faltes seran qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, quedant automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. I finalment, el cinquè, notificar aquests acords a la persona interessada i comunicar-ho al registre de personal, al regidor de l'àrea de cultura i a l'àrea de personal d'aquest ajuntament.
1: Moltes gràcies. Hi ha alguna aportació? Si no, passarem a votació. Vots a favor?
0: S'aprova per unanimitat.
1: Cinquè punt de l'ordre del dia, aprovar si s'escau l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
0: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa en ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030 de la Federació de Municipis i Províncies. Segon, assumir la declaració de l'Agenda 2030 aprovada pel 12è ple de la Federació corresponent-se a impulsar polítiques municipals orientades al desenvolupament dels objectius de desenvolupament sostenible. Tercer, assumir el compromís d'elaborar l'anàlisi de situació i el pla de localització i implementació dels ODS dels municipis en el marc del projecte Roquetes 2030, estratègia local per a la implementació i localització de l'Agenda 2030. Quart, designar com a representant polític de l'Ajuntament de Roquetes davant la xarxa el senyor Ivan García Magí com a representant tècnic, en este cas tècnica, la senyora Àngel Soler Burgos, ODL. Cinquè, facultar a l'alcaldia per a la signatura de la declaració institucional adreçada a la ciutadania i de tota la documentació necessària per a formalitzar l'adhesió. Sisè, trametre aquest acord juntament amb la documentació requerida a la Secretaria Tècnica de la Red d'Entitats Locals per a l'Agenda 2030 per a la seva tramitació i aprovació per la Junta de Govern de la Federació. I setè, notificar aquest acord a l'àrea d'activitat econòmica als efectes de la seva incorporació a l'expedient de convocatòria de subvencions Agenda 2030, entitats locals 2025.
1: Moltes gràcies. Com se va explicar a la comissió, ens adherim en esta red d'entitats locals principalment per a poder obtindre estos 15 punts misteriosos que sempre ens feien falta per a poder obtindre les subvencions necessàries en totes les actuacions sobre l'Agenda 2030 que venim desenvolupant i que els últims anys ens quedàvem fora de la subvenció perquè no estàvem adherit, perquè ens feien falta 15 punts que curiosament són els 15 punts que tindrem després de pagar esta quota de 300 euros. Dit això, si hi ha aportacions, senyor Poy.
2: Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, públic que ens acompanya avui i públic que ens segueix per les xarxes. Des del grup de Movem votarem a favor. Sempre hem estat a favor dels objectius de l'Agenda 2030, els objectius de desenvolupament sostenible, i creiem que, a part dels 15 punts que ens donarà a apuntar-nos a les entitats locals, a la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030, com diu el document, serà molt positiu poder agafar exemples que hi ha a les altres ciutats que també estan en aquesta xarxa o en aquesta red per veure exemples i poder-los aprofitar a Roquetes. Sempre els hem insistit en que hem de fer una Roquetes verda, no només verda. Hi ha 17 objectius dels quals totes les entitats se n'han de posar en marxa per tindre un bon futur per al 2030, i el tenim aquí. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Passarem a aprovació. Vots a favor?
0: S'aprova per unanimitat.
1: Moltes gràcies. Seguim al sisè punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la moció de rebuig al Pla Territorial Sectorial per a la implantació d'energies renovables de Catalunya, el conegut Plater, i en defensa d'una transició energètica justa, equilibrada i consensuada amb el món local que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana.
0: Aquesta moció es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el desacord amb el plantejament actual del Plater en considerar que no garanteix una planificació territorial justa, equilibrada ni consensuada amb el món local. municipal. Segon, insta el govern de la Generalitat de Catalunya a aturar la tramitació del Plater fins que es garanteixi un procés real de participació territorial amb els ajuntaments, els consells comarcals, els agents socials i econòmics i la ciutadania. Tercer, sol·licitar que es reconsideri el contingut i el plantejament del Plater incorporant les aportacions del món local i adaptant-lo a les diferents realitats territorials del país. Quart, reclamar que la distribució de la potència energètica prevista es basi en criteris objectius, transparents,

0: proporcionals i consensuats, evitant concentracions excessives en determinats territoris. Cinquè, demana que els municipis i les comarques siguin escoltats i participin de manera efectiva en la definició del model energètic de Catalunya. Sisè, reivindicar una planificació energètica descentralitzada, adaptada a la diversitat territorial i basada en criteris de justícia territorial. Setè, prioritzar un model de generació distribuïda i de proximitat, potenciant la implantació de projectes en espais autoritzats, cobertes d'edificis, polígons industrials. Vuitè, impulsar un treball conjunt entre la Generalitat, els ens locals, els consells comarcals i els agents socials i econòmics per definir un model energètic compartit, equilibrat i respectuós amb el territori. Nové, instar que l'energètica pública tingui un paper actiu i protagonista en la planificació i desplegament del model energètic a tot el país. Desè, defensar que els projectes energètics puguin ser gestionats sota control públic local com a garantia de sobirania energètica, retorn econòmic al territori i desenvolupament sostenible. Onze, reiterar que la transició energètica només serà possible si és justa, equilibrada, participada i construïda amb el territori i no contra el territori. I 12, comunicar aquests acords als organismes públics.
1: Moltes gràcies. Dona la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Siscolla.
2: Gràcies, senyor alcalde. La setmana passada, quan m'arriba la notícia per mig de les xarxes que es vol tirar endavant un projecte territorial d'implantació d'energies renovables, el primer que em ve al cap de dir, ja hi tornem a ser. I per què? Perquè sembla que les Terres de l'Ebre siguéssim la reserva energètica d'Occidente. Tenim tres centrals nuclears. Tenim un trasbassament a Tarragona que no fa molt, van obrir una miqueta més l'aixeta perquè els feia falta més aigua. Tenim encara l'espasa de Damocles del trasbassament al sud. Tenim dos centrals de cicle combinat. Tenim tres parcs eòlics, entre els quals un de massificat a la Terra Alta. I clar, dius, hem de tornar a pagar penyora per a subministrar energia i que se'n vagi fora del territori? Clar, quan vaig veure que allò era un despropòsit, clar, el projecte, i que això s'havia de corregir d'una manera o altra. Encara va ser més la pujada de sang que em va entrar quan vaig veure el plano, perquè el plano mos posava que ja quan surts de Roquetes fins a la falda del port tot era una taca blava. Et veus allò i dius com? Per tant, la moció que es presenta què és? Home, s'ha de fer un pla energètic? Sí, però ojo com s'ha de fer. Per tant, presentem aquí una moció per dir tot ha de ser una taca blava, la nostra plana de terme? No. El que plantegem és que siguin una zona determinada, però, esta zona es pugui desenvolupar quan tots els altres territoris de Catalunya també produïsquen el que han de produir per al seu autoconsum. El que no podem fer és nosaltres subministrar per als que no en tenen i nosaltres sempre ens quedem baix taula. Ja tenim, ja acabo de dir, el tema de les nuclears, que exporten tota la llum per amunt, centrals de cicle combinat i parcs eòlics. Clar, en este cas, la moció el que diem és que com a ajuntament proposem, i com a equip de govern, proposem una zona on se pugui instal·lar aquesta zona fotovoltaica i de parcs eòlics, que no afecte sobretot a la visió de cara a la muntanya, sinó que ens quedem més a la zona tocant cap a la part de Santa Bàrbara, i que d'una manera o altra l'impacte visual sigui el menor possible. Clar, però el problema no és este. Què ho és? Perquè de partició de terme de Roque de Santa Bàrbara van entre 33 i 40 molinets, tan alts com els que poden veure, o més, aquí del Coll de l'Alba del Perelló. O sigui, l'impacte visual seria tremendo. Però és que, a més, no és que fiques la instal·lació, és que aquella energia que produïsquen, allò s'ha d'evacuar. I, per tant, veurem el territori, tota una sèrie de línies elèctriques, no?, que és com allò del tubo del trasbassament, de la mateixa manera que veus que se'n va l'aigua, veuràs que se'n va la llum. Clar, dius, a veure, frenem. Bé, proposem això, una zona acotada, proposem també una zona que en este cas sigui, vagi d'acord en la producció energètica que necessitem a la zona i que no mos valen sopars de duro. Sopars de duro, com els que s'han acabat, en este cas, dient a premsa, en este cas, del delegat territorial, que diu que aquell territori que sigui capaç de subministrar energia renovable a bon preu serà el que dirigirà l'economia del país. I jo dic aquí, mentida. Tres nuclears, dos centrals de cicle combinat, tres parcs eòlics i sobretot la terra alta massificada, i en este cas també podem dir que estem dirigint l'economia del país, però si tenim una desindustrialització en aquesta zona que fa fredat, per tant, no mos creem res, absolutament res. Per tant, el que proposem és que se redefinix aquest pla i que les Terres de l'Ebre si n'han de tindre per autoconsum. La resta vol dir Girona, Costa Brava, Barcelona, Montserrat, Montjuïc, Tibidabo, que també hi ha muntanyes, i allí no en fa de vent, doncs que en fiquen, o si no, dins del mar. Clar, no podem ser el que diu la reserva energètica d'Occidente. Per tant, la moció justament versa sobre això, de gestionar els recursos nostres, delimitar les zones perquè, clar, aquí està l'altre. Qui ha fet la llei diu que això desenvoluparan les empreses privades. I quines solen ser aquestes empreses privades? Aquelles que tots coneixem que tenen beneficis immensos cada vegada que fan l'escandall de quan ha acabat l'any de beneficis empresarials, que puguen ser Endesa, Iberdrola, etc. Per tant, presentem aquí aquesta moció per a que, si tots els grups estan d'acord, puguem votar-la a favor.
1: Moltes gràcies. Hauríem en torn d'intervencions la representant de Junts, senyora Lídia Saura.
3: Alcalde, regidors, regidores, veïns i veïnes que ens acompanyeu i ens escolteu, avui es porta aquest plenari un debat que preocupa la gent i que és crucial per al futur del nostre municipi, de les Terres de l'Ebre i del conjunt del país. Com hem d'afrontar de veritat la transició energètica? Les dades oficials no enganyen i són preocupants. Només entre un 13% i un 15% de l'electricitat que generem a Catalunya prové de fonts renovables. Som a la cua d'Europa i per això pensem que la transició energètica és urgent, indispensable i inajornable. Necessitem un creixement decidit i ordenat de l'energia eòlica i fotovoltaica per complir els objectius del Proencat 2050 i reduir més del 55% de les emissions abans del 2030. Ara bé, això no es pot fer de qualsevol manera ni a costa dels de sempre. El pla hauria de ser un instrument per posar ordre a aquest desplegament, però tal com està plantejat actualment és inacceptable per les Terres de l'Ebre. Durant dècades el nostre territori ha estat el més solidari de Catalunya, en aquest i en molts altres aspectes, assumint entre d'altres coses una càrrega energètica i ambiental excessiva. I l'equitat territorial no pot ser una paraula buida en un document oficial, ha de ser una realitat i no pot ser que uns pocs municipis i comarques hagin d'assumir el pes energètic de tot el país mentre d'altres es queden al marge. Per això la nostra posició és molt clara. No volem la implementació d'aquest plàter tal com està dissenyat, però tampoc no hi demanem la paralització total, perquè tal com es diu també en aquesta moció, cal el compromís dels municipis amb la transició energètica com a eina imprescindible per fer front al canvi climàtic, però sempre des d'un model basat en la generació distribuïda, la proximitat, la preservació dels espais agraris i naturals i la participació efectiva de la ciutadania. Des de Junts demanem al govern que escolti el territori. Exigim la revisió i correcció del pla per incloure criteris d'equitat territorial reals, posant límit a la concentració de projectes en zones com les nostres, i demanem el respecte absolut a l'autonomia municipal, perquè els ajuntaments tinguin veu i vot sobre per què, com i on s'instal·la. Volem transició energètica, sí, però justa, equilibrada, respectuosa amb les nostres terres. Per tot l'exposat, el nostre vot serà favorable a la moció.
1: Moltes gràcies. Representant de Movem, la senyora Cristina Cervera.
4: Yes. Bona tarda, senyor alcalde, regidores i regidors, públic que avui ens acompanya. Des de Movem Roquetes votarem favorable a la moció que presenta el grup d'Esquerra. Ho farem perquè compartim la preocupació sobre el model de desplegament de les energies renovables que planteja el Plater. Volem començar deixant una idea molt clara. Movem Roquetes no està en contra de les energies renovables, tot al contrari. La lluita contra el canvi climàtic és un dels grans reptes del nostre temps i la descarbonització del sistema energètic és imprescindible. Ara bé, la manera en com fem aquesta transició és tan important com la transició en si mateixa. No podem substituir un model energètic per un altre si això significa repetir els mateixos errors. Concentrar els impactes sobre determinats territoris, reduir la capacitat de decisió dels ajuntaments o posar en risc espais agrícoles i paisatgístics que formen part del nostre patrimoni i de la nostra economia. Les Terres de l'Ebre han estat històricament un territori que ha assumit una part molt important de les infraestructures energètiques del país. Per això reclamem que el futur es construeixi en criteris d'equilibri territorial, de justícia i de corresponsabilitat. Coneixem el nostre territori, sabem quins espais cal preservar i quines oportunitats existeixen per impulsar un model energètic més distribuït, més eficient i més participatiu. Hem de dir que sí a les energies renovables, però que compten amb el territori, que generen retorn social i econòmic als municipis i que es desenvolupen en planificació, transparència i consens. Per això considerem que aquesta moció és una oportunitat per traslladar a la Generalitat que cal revisar el plantejament del Plater i incorporar de manera real la veu dels ajuntaments i del món local. Des de Movem Roquetes sempre defensarem una transició ecològica que sigui compatible en la defensa del territori, del paisatge, de l'activitat agrària i de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Per tots aquests motius votarem favorablement a la moció. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. La representant en aquest cas del PSC, senyora Isabel Aznar.
5: Bona tarda. Senyor alcalde, regidores, regidors. Des del nostre grup municipal socialista volem fixar la nostra posició davant la moció presentada per Esquerra Republicana sobre el Pla Territorial Sectorial per la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya, ja que en el seu redactat no diu les coses tal com són. Perquè aquest motiu és el nostre vot serà, per aquest motiu el nostre vot serà en contra. Compartim la necessitat que la implantació de les energies renovables es faci en consens, preservant paisatge, l'activitat agrària, els interessos dels municipis. Però també creiem que Catalunya necessita una planificació territorial que aporti ordre, equilibri, ja que tenim molts de territori que no tenen. Precisament això és el que representa el Plater. En primer lloc, cal desmentir una afirmació que s'ha repetit en diverses ocasions. El Plater no està dissenyat per bloquejar ni dur a terme expropiacions i extensions de sòl agrícola, ni per omplir el territori de parcs eòlics i fotovoltaics. La seva primera prioritat és aprofitar les cobertes dels edificis, les naus industrials, els aparcaments i la resta d'espais ja transformats per l'activitat humana. Només quan aquestes possibilitats són insuficients es planteja la utilització de sòl no urbanitzable, sempre sota criteris ambientals, agraris, urbanístics i energètics molt estrictes. A més, el Plater identifica clarament quins espais són aptes, quins no ho són i quins es consideren prioritaris, respectant la normativa. Un altre aspecte fonamental que aquest pla dona als ajuntaments una eina que fins ara no tenien. Sense una planificació territorial, els municipis podien rebre projectes pràcticament a qualsevol indret on la normativa general no ho impedeix. Amb el Plater, els municipis disposaran d'uns objectius de generació i d'unes zones delimitades on podran implantar-se aquestes instal·lacions. Això significa més capacitat de decisió, més planificació i més protecció del territori. També volem destacar que el Plater incorpora criteris de justícia territorial. Cada territori contribueix segons la seva capacitat, estem compte la generació renovable ja que existeix i s'estableix límits màxims d'ocupació del sòl perquè aquests municipis amb més potencial no acabin suportant una càrrega desproporcionada. Aquest és un criteri d'equitat que compartim plenament. Pel que fa a la participació també podem compartir els criteris que s'han formulat. El Plater ha incorporat consulta pública prèvia, un període extraordinari d'informació pública, reunions informatives, eines digitals específiques, diferents canals perquè ajuntaments, entitats i ciutadania puguen presentar les seves aportacions. I principalment escoltant aquestes aportacions, el Govern de la Generalitat i les principals entitats municipalistes han acordat obrir un segon període d'informació pública del Plater. Aquests acords demostren les dues coses molt importants. La primera és que el govern escolta el territori i està disposat a continuar millorant el document. La segona és que el diàleg institucional funciona, que els municipis plantegen propostes de millora i aquestes són escoltades i incorporades al procés de planificació. Per tant, no estem davant d'un document tancat ni imposat, sinó davant d'un instrument viu que continua enriquint-se amb les aportacions del món local. Cal recordar, a més, que el mateix Plater ja preveu mecanismes de seguiment i revisions periòdiques per adaptar-se a l'evolució del territori, de la tecnologia i de les necessitats energètiques del país. El Plater és una eina de planificació territorial. No regula qui serà el propietari de les instal·lacions ni el model empresarial de les renovables. Aquest és un debat legítim, però correspon a altres instruments legislatius i no pot servir per desacreditar una eina que ordena el territori i dona seguretat jurídica. Ara bé, des del grup municipal socialista defensem un model en què el territori també sigui protagonista de la transició energètica. Apostem perquè els municipis, la ciutadania, les cooperatives i les empreses locals puguin participar en els projectes i, sobretot, perquè puguin ser propietaris de la seva pròpia energia. Ser propietaris de l'energia que produïm significa retenir al territori una part important de la riquesa que genera la transició energètica. Significa crear oportunitats econòmiques, reduir la factura energètica de famílies i empreses, generar ocupació de qualitat i reforçar l'autonomia energètica dels municipis. En definitiva, significa que les energies renovables no siguin només una infraestructura al nostre territori, sinó també una eina de desenvolupament local i de cohesió territorial. També hem de ser conscients de la realitat energètica del nostre país. Durant dècades, les Terres de l'Ebre han estat un territori productor d'energia, assumint una part molt important de l'esforç energètic de Catalunya, gràcies, entre altres, a les centrals nuclears d'Ascó i les de Vandellòs. Però aquesta situació no serà indefinida. Les centrals nuclears tenen un calendari de tancament previst i, per tant, una data de caducitat com a font principal de generació elèctrica. Tenint en compte que encara més d'un 50% d'energia que consumim prevé de les nuclears, i aquesta realitat es obliga a actuar amb responsabilitat. Si no planifiquem avui la substitució progressiva d'aquesta capacitat de generació amb energies renovables, Catalunya dependrà cada vegada més de l'energia produïda fora del nostre territori o tecnologies més contaminants. Per això el Plater és una eina imprescindible. Ens permet preparar aquesta transició de manera ordenada, evitant la improvisació i garantint el desplegament de les renovables que es faci amb criteris ambientals, territorials i socials. Per aquesta transició també ha de representar una oportunitat. Des del grup municipal socialista defensem que els municipis, la ciutadania, les comunitats energètiques, les cooperatives i les empreses del territori puguin participar activament en aquests projectes. Ser propietaris de la nostra pròpia energia significa retenir la riquesa del territori, generar activitat econòmica, crear ocupació, reduir la dependència energètica i reforçar les oportunitats de futur per als nostres pobles. La transició energètica no pot consistir només a substituir una tecnologia per una altra. Ha de servir també perquè el territori que produeix l'energia sigui un dels principis beneficiaris del seu desenvolupament. Des del grup municipal socialista defensem una transició energètica responsable. No volem repetir els errors del passat ni deixar que cada projecte es tramiti de forma improvisada. Volem una planificació que protegeixi el paisatge, preservi el sòl agrícola, garanteixi la participació dels municipis i reparteixi de manera equilibrada els esforços entre tots els territoris. Per això considerem que el Plater és una oportunitat per ordenar la implantació de les energies renovables, donar més protagonisme als ajuntaments i garantir una transició energètica més justa i més equilibrada. I si parlem del nostre municipi, també cal parlar amb dades i no amb percepcions. Segons les previsions del mateix Plater, per l'any 2050, l'ocupació màxima prevista per a l'energia eòlica al terme municipal de Roquetes seria del 59,5 hectàrees, és a dir, aproximadament el 0,4% del nostre terme municipal. Pel que fa a la fotovoltaica en sol, l'ocupació prevista seria d'un 0,1% del terme. Aquestes dades evidencien que el Plater no planteja una ocupació massiva del territori, sinó una implantació limitada, planificada i compatible en la preservació dels valors naturals, paisatgístics i agrícoles del municipi. És important explicar la realitat amb xifres, perquè sovint es genera una percepció que no es correspon al contingut del real del pla. Des del grup municipal socialista defensem un model energètic que combina tres objectius: protegir, garantir la sobirania energètica de Catalunya i convertir aquesta transició en una oportunitat perquè els municipis siguin també protagonistes i beneficiaris de la riquesa que genera l'energia. Les dades del Plater demostren que això és possible: una ocupació del sòl molt limitada, una planificació ordenada i la possibilitat de construir un futur energètic més just i més sostenible. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Dona la paraula al representant d'Esquerra Republicana per tancar la moció.
2: Sí, gràcies. No, només unes apreciacions. La senyora Aznar explicava que és convenient fer reunions i explicar i, bueno, d'una manera o altra, pues, donar a entendre a la gent el que és el Plater. Sí, senyora, sí. Divendres passat se'n va fer una aquí, que per cert no estaven vostès, i estava tota aquesta sala plena de gent i la gent enfadada no estava. Però després, menys mal que quan vam estar explicant això que acabo d'explicar fa un moment quan han defensat la moció, la gent ho va veure d'una altra manera. Evidentment que no contentarem a tothom, evidentment, però la resposta i la manera en què va sortir la gent va ser diferent, sobretot també pel tema en què com se poden tramitar les al·legacions. Després hi ha una altra cosa que em preocupa. Han vist vostès el plan d'implantació d'energies renovables a nivell de Catalunya? Sí? És blau i grana, eh? Però sobta que el blau, que és el puesto que van totes les instal·lacions d'energies renovables, és a la zona de Lleida i Terres de l'Ebre. Ah! A la zona de Tarragona anem amb poques. I a la de Barcelona no mengets, a Girona poques. És a dir, me sembla que, no ho sé, jo a vegades allò diu mal pensa encertaràs, però diràs que veig intencionalitat política, entén? En aquells que són d'allà fora, que no diràs que no votem cap allà, no teniu això d'aquí, no ho sé, això és el que, la impressió que dona quan veus el mapa, dius, què passa en este mapa? Vale? Per això diem que si hem de tindre energia renovable, perfecte, però tots, tots. I sobretot aquells que en són més i tenen més indústria. Clar, una altra cosa. Diu, com el territori en este cas tindríem més producció energètica, tindríem la factura més barata. I torno a dir exactament el que he dit abans en la moció del que defensava el delegat del govern. Quan ha baixat o quan de menys paguem a les Terres de l'Ebre sent els productors principals de Catalunya a la factura de la llum? Lo mateix que a Barcelona. Lo mateix. Per tant, no mos digui que mos baixarà la factura de la llum. Mentida. Mentida. No està escrita a cap puesto. I després hi ha també una altra cosa que mos preocupa. Vostès, com a partit socialista, al territori, no es poden enfrontar els del seu partit i dir que esteu bojos de fer això. No ho poden fer. L'autonomia del partit a Terres de l'Ebre no existeix. Que s'han de tragar els sapos que diuen des de Barcelona? Home, per favor, per favor. És que és un despropòsit. És que mos ficaven 5.000 hectàrees per a produir, eh? 5.000. Home, per favor, que no ho veuen? Que això és un despropòsit en tots els exiguts. Hem d'anar cap a les renovables? Sí, però tots. Hem de delimitar els espais? Claro, perquè si no les empreses energètiques ficaran els parcs fotovoltaics i els molinets al puesto que voldran. Delimitem-ho, fiquem-ho allà on afecte menys, que sempre afectarà algú, ja ho sabem, ja ho sabem. Mira, ja em fico com a exemple, a mi m'agafa de ple. Però el que hi ha, a mi m'agafa de ple, però bueno. Sempre n'ha de sortir algun perjudicat perquè un altre se'n beneficia, però és igual, ho dic per això, sempre hi ha algú que ne sortirà perjudicat, però bueno, no és el mateix que se'n perjudiquen a dos que a 200, perquè ara vostès imagina't que el que la gent explicava aquí, si això no ho planifiquem i que per tant el plàter és molt bonic, a la colònia Parellades els poden ficar allí 10-12 molinets al costat de la finca si els veïns venen, i ja m'explicarà vostè aquests saletets que hi ha per allí el contents que estaran. O què diu això a la carretera del Regués o al Colomar, claro, ojo. Per tant, si s'ha presentat la moció, s'ha presentat senzillament per regular i dir, senyors, aquí ja produïm, produïsquem fora. I això és una de les coses que vostès han de ficar sentit comú, de dir, vale, podem estar d'acord o no, però és que en això és que és infumable, però és que és això. Després, tot el paisatge agrari que tenim aquí al territori, és que molt trinxent, molt trinxent. Claro, vostè vaigue al pagès que té la finca d'oliveres o la finca de tarongers i digue, no, és que ara aquí te ficarem 14 molins. I van estar 40, eh? Diu, o 44, mira, 4 més, el premi. Pues, clar, ho veuen això? O sigui, a que això no se'ls passaria pel cap de ficar-ho a un polígon industrial d'aquells de Barcelona, aquells polígonos industrials que han, de començar-los a ficar molinets per allà, per aquells camins i carreteres i al costat d'una nau, o al mig perquè t'ha tocat, perquè clar, una finca produeix, i ara imagines que li fiquen un molí allà al mig 10-12 oliveres arrencades, però després allí s'ha evacuat la llum, eh? Ah, no, és que s'han de fer autopistes elèctriques, que és el que es diu avui en dia. És que mos trinxen el paisatge, molt trinxen. I clar, què venim del territori fora? Venim paisatge. No el podràs vendre. O sigui, dels pocs recursos econòmics que tenim, que és vendre paisatge atractiu, el paisatge atractiu que és les Terres de l'Ebre, dos parcs naturals, una zona de plana bonica, que estem en este cas en rutes en bicicleta, patatim patatam, ho se'n carreguen. Claro, per això el sentit d'esta moció. D'aquí que no estaria de més que vostès, els del seu partit, en aquests de Barcelona que estan dins del despatx fent planos, dir, xiquets, baixeu i mireu on ho voleu col·locar tot això. Això és un despropòsit. Res més, gràcies.
1: Sí, senyora Nart, té la paraula.
5: Senyor Lle, el pla ha estat dissenyat i s'ha deixat obert per totes les al·legacions i acceptat totes les modificacions que dels territoris se puguen expressar. No diem que mos agrade veure ventiladors. Hi ha zones que estan protegides i que no n'aniran. Que el port, per exemple, a les zones del port no van. A les zones del Delta de l'Ebre tampoc. No, però és que hi ha zones protegides. I de zones que són en blau intens, parlo de la fotovoltaica, n'hi ha molt poques. I de les zones en blau més fosc, que és l'eòlica, n'hi ha més, però no vol dir que allí vagin tots. Per això estan demanant a la població que ells aportin les seves decisions, bueno, les seves al·legacions. ¿Vale? I estic d'acord que s'ha de millorar moltíssim. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Jo dic una frase que vaig dir l'altre dia a l'assemblea i abans de passar a votació la torno a dir. Quan aquell ciutadà de Barcelona i Rodalies, per cert, en gran majoria votants del PSC, marxa de vacacions al Pirineu o a la Costa Brava, veigui la de ventiladors que ens toca veure a nosaltres cada dia, estarem d'acord en seguir ficant ventiladors al territori. Mentrestant, que els fiquin ells. Passarem a votació. Vots a favor. Vots en contra.
6: S'aprova per majoria amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Movem i Junts i el vot en contra del PSC.
1: Seguim al 7 punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la presentació d'al·legacions en el tràmit d'informació pública al projecte decret del Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica de Catalunya, el famós Plater, i el seu estudi ambiental estratègic.
6: Es proposa un únic punt, que és presentar en temps i forma les al·legacions al Plater i el seu estudi ambiental estratègic que formula l'Ajuntament de Roquetes i Ciutadans del municipi, les quals s'ajunten a la present proposta formant-ne part a tots els efectes.
1: Moltes gràcies. Aquí sí que primer donar les gràcies a tota la ciutadania que per la seva banda està entrant les al·legacions, en este cas a l'ICAEN, però que també, tal com vam quedar a l'assemblea, molt es fa arribar aquí i que s'inclouen en aquestes al·legacions que presenta l'Ajuntament. Està la primera part. La segona part, una vegada més, donar les gràcies als tècnics de la casa per dedicar-se en cos i ànima les últimes setmanes i els últims dies a preparar unes al·legacions d'una cosa que, com he dit abans, sí que mos afecta, però creiem que els tècnics d'un ajuntament estan per a treballar per a coses del municipi i no d'aquestes lleis que, com sempre, mos acaben perjudicant. Si els sembla, les faré, les aniré llegint, les al·legacions, que ja els avanço que van vinculades en 10 àmbits i començaria pel que fa al desequilibri territorial i la servitud energètica. Demanem revisar i reequilibrar els criteris de distribució territorial de la generació renovable del Plàter, atenent al principi de solidaritat i equitat territorial, evitant la concentració massiva de megaestructures eòliques i fotovoltaiques a les Terres de l'Ebre per a l'exportació a grans centres de consum i reconeixement formalment la càrrega i servitud energètica que aquest territori ja ha pres i assumit històricament. Segon dels àmbits, pel que fa a la zonificació fotovoltaica i blindatge del sòl no urbanitzable, aprovar, demanem que s'aprovi la reducció del 30% de la zona apta prioritària fotovoltaica a terra al terme municipal de Roquetes. Pel que fa a l'àmbit de zonificació eòlica i protecció dels ports i la Vall de l'Ebre, demanem que s'aprovi la reducció i ajust tècnic de la zona apta prioritària eòlica en el terme municipal de Roquetes a una superfície màxima de 1.500 hectàrees, front les 4.990 proposades pel Plàter. Xifra tècnicament suficient per assolir la potència d'objectiu assignada de 199 megawatts. Establir àrees d'exclusió eòlica vinculats a totes les conques visuals directes sobre el massís del Port i la Vall de l'Ebre, per tal de protegir de forma inalienable el valor paisatgístic, patrimonial i mediambiental, la qualitat astronòmica del cel nocturn i la identitat cultural i el desenvolupament turístic de Roquetes i les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera. El quart, pel que fa a la flexibilitat tecnològica i l'autonomia municipal, volem que es permeti a l'Ajuntament de Roquetes la substitució de la potència eòlica assignada per la seva equivalent en fotovoltaica ubicada prioritàriament en sòls ja artificialitzats, cobertes industrials i zones degradables, complint els objectius globals de descarbonització sense comprometre les prop de 5.000 hectàrees del medi natural i paisatge local que portava el pla. El cinquè, pel que fa a la seguretat jurídica i en el mecanisme de flexibilitat, volem que es regle de manera clara i expressa a l'articulat del Plàter el procediment administratiu mitjançant el qual els ajuntaments poden exercir la modificació de les zones aptes i cartogràfiques. Sisè, pel que fa a l'anàlisi d'afectació agrària i la llei 3/2019 de l'espai agrari, volem que es declare la nulitat o la necessitat d'una redacció ex ante en l'anàlisi d'afectació agrària per haver-se elaborat posteriorment a la definició del pla, constituint un vici procedimental substancial de l'article 10 de la llei 3/2019. El setè, pel que fa al planejament municipal i el sòl no urbanitzable protegit, volem que s'ajuste la cartografia del Plàter a la planificació urbanística municipal, atès que la cartografia utilitzada a escala macro pel Plàter no té en compte les realitats ni la planificació urbanística municipal. El vuitè, pel que fa a la normativa estatal supervinent i les ART, harmonitzar i adaptar motivadament les determinacions del Plàter als criteris bàsics del Reial Decret Llei 7/2026, prioritzant l'establiment de les zones d'acceleració renovable, ZAR, sobre teulades, sòls industrials i zones degradades. Novè, pel que fa a la terminologia jurídica i la seguretat del decret, demanem que es corregisca la terminologia de l'article 10 i següents a la proposta del decret, substituint els termes confús de prioritats per la nomenclatura oficial recomanada pels serveis jurídics de medi ambient, zones no preferents, zones preferents i zones de preferència superior, evitant la inseguretat jurídica en la determinació dels procediments d'urgència. I desè, pel que fa a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat, volem que s'incorpore una avaluació de risc d'incendi forestal i agrorural associada a la proliferació de línies d'evacuació i subestacions elèctriques en el medi rural. Exigim la redacció de plans d'autoprotecció i plans d'evacuació davant d'emergències per incendis en aquestes infraestructures. Volem que es determini l'obligació de soterrament de les línies d'evacuació existents que transcorren per zones de risc d'incendi o properes a massa forestal / agrícola activa. Això són les al·legacions que presenta l'Ajuntament a grans trets. És un document intens que, com dic, els tècnics de la casa, a qui torno a agrair, han estat dies i dies treballant-ho i que també, com dic, s'incorporaran totes les al·legacions que la ciutadania també ens fa arribar i que la ciutadania té fins avui a les 12 de la nit, a les 23:59, per a presentar, i una vegada les tinguéssim, demà farà la presentació, un cop l'aprovació del plenari, de les al·legacions del propi Ajuntament. Si hi ha alguna intervenció, senyor Poll.
7: Gràcies, senyor alcalde. Bueno, tot i que el document me l'han entregat, com han dit abans, quasi abans d'entrar al ple, hem pogut, tingut temps, gràcies a les dissertacions tan llargues que fa algun dels regidors, ens ha donat temps una miqueta per mirar-ho per sobre. Remarcar algun punt del que acaba de comentar. Trobem molt interessant el punt 4 pel que fa a la flexibilització tecnològica i l'autonomia municipal. És a dir, no és el mateix ocupar territori en fotovoltaica que ocupar-la en eòlica. És a dir, sí que Roquetes tenim terreny que podem dir que podem utilitzar per a fotovoltaica, i tant que sí, i poder compensar-ho seria una molt bona solució, evitant tants de molins eòlics. Com també el punt 7 pel que fa al plantejament municipal i el sòl no urbanitzable protegit, està molt bé, i això és una cosa que sí que convido els companys del Partit Socialista a que eleven, a que estaria molt bé que abans d'aprovar tot això que es podien en contacte amb els municipis per veure quins territoris han posat aquí, han inclòs, que per naturalesa no haurien d'estar afegits. També considerem molt important el tema nou, tot i que a vegades passa per damunt, el tema de nomenclatura, que ens parla de prioritats, quan s'hauria de parlar de zones preferents, no preferents, o de preferència superior, perquè després, quan s'hagin de fer al·legacions o denúncies, pugui fer-se en el que toca al marc legal. I també veiem bastant positiu el fet de que en el mapa de la eòlica l'hagin reduït a la zona més propera, diguem, a Vinalló o Santa Bàrbara, que d'aquesta manera, davant del que ha dit abans el senyor Siscolle, de que sempre està per damunt dels nostres caps el tema d'un trasbassament cap al sud, si s'instal·lessin allí molins eòlics, potser dificultaria més poder marxar l'aigua cap allà, i estaria bé aquesta zona. Sap greu per a la gent que resideix en aquella zona, però si en algun lloc s'han de posar, és allí. I sí que els volia fer un comentari sobre tot el que hem comentat abans, senyor Oller. Vostè se'n recordarà més que jo, que vostè té molta memòria per aquestes coses. Jo recordo que abans d'arribar al 2000, senyor Paco Sorolla, que en pau descanse, ja parlava dels molins que s'havien de posar al Coll de l'Alba, i quan mirem per la finestra allí estan, no? Me'n recordo cap al 2010 que a la Terra Alta parlaven dels molins que s'havien de posar damunt del que va ser la batalla de l'Ebre, i allí estan posats. Així que a mi em fa la temor, o penso, que això està fet per a que tiren endavant, i que d'aquí uns anys plorarem de dir si no vam fer res i ho vam deixar fer, doncs no, toca arromangar-se. No sé si ens faran cas, perquè pel que he comprovat del partit polític, a Barcelona veuen d'una altra manera, eh? A Barcelona pensen que aquí, bueno, igual que fem oli, doncs podem fer energia, no? I això està així. I que ens trobarem també en la situació verdadera, en què qui estigui vivint en aquella zona que li ha tocat se queixarà, però possiblement si jo tinc una finca i erma i em donen 30.000 euros per ficar un molí, diré, pues avant, que perquè no em doni res i me robin les garrofes, pues mira, 30.000 euros són bons. Esta problemàtica molt la trobarem, davant de tot això, però com he dit, trobo que les al·legacions estan bastant prou ben raonades, i per això des de Movem li donarem suport.
1: Moltes gràcies al representant del PSC, senyor Belsán.
8: Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Nosaltres, des del grup municipal socialista, en la mateixa línia i en el mateix contingut que han votat la urgència de les al·legacions que ens entraven 10 minuts, un quart d'hora abans de començar el ple, ens seguirem abstinint. A mi sí que m'agradaria fer com a un parell de matisacions per nesta lectura en diagonal. Una és que la implantació de les renovables, pel que veig i pel que sento, en aquesta taula i fora d'aquesta taula, tothom n'està a favor, però... I l'adversativa mata. És a dir, ningú vol una presó al pati detrás de casa seva. I això és el que tenim aquí. Ho sento en l'ànima, però ens hem de mirar la cara a tots i ens hem de dir les veritats tal com són. Aquesta és una. Segona, el plàter no és un pla territorial que surti i que es basi en l'expropiació forçosa. aquí, i ho ha dit molt bé el portaveu de Movem, el senyor Poi, hi haurà gent que, i sap mal dir-ho també, però tothom tenim un preu, i és que a la millor això serà així. I hi ha molta gent que considerem el sector agrari, que considerem l'activitat agrícola com un patrimoni, i hi ha gent que la té erma i que se'n vol desfer. I que, per tant, esta serà una finestra d'oportunitat que en el seu moment cada un, i de manera privada, anirà valorant, en funció del que tingui. I després una altra cosa, és a dir, ho diu el senyor Llé, clar, perquè nosaltres aquí fem energia, sí, és que no tenim port de mar per a sortir a pescar. Tenim un canal que potser ens connectaria els barques per anar a l'arrastre, però no tenim port de mar. I per tant cada territori està pensat, està fet, primera, per a que la gent i per a que els ciutadans l'habiten i hi puguen viure, no per a que sigui un museu i que només servisca per a que els caps de setmana mos vinguin a passejar. Jo, me diria el senyor Llé, quan parlava, de home, aquí han produït tanta energia i no m'ho han vist un profit. Sí, sí, però les pensions més altes de les Terres de l'Ebre es cobren a Escó, a Ribarroja i a Flix. I sap per què? Perquè produïen energia. I aquella gent no pagaven el rebut, és més, no el paguen encara, el rebut de la llum. I tots, perquè a més a Flix governa el seu partit, que són gent ecologistes, de transició ecològica, gent molt significada, gent plataformera, gent de tota la vida, però no volen que es tanqui la nuclear. És que jo no sé com ho hem de viure i com ho hem d'aclarir, com això ho hem de gestionar. Per tant, jo el que sí que demano, i sí que entenc que el govern el que ha de fer és obrir este segon termini d'exposició pública, és obrir un període de diàleg i un període tant en els ajuntaments com en els propietaris, com en el sector productiu, etc. I per tant, a partir d'aquí, començar a dissenyar i a implantar un plàter que sí o sí ha de vindre. Sí o sí ha de vindre. I per tant, ja està bé de fer-nos trampes al solitari. Jo el que entenc és que nosaltres a l'Ebre no hem de pagar la factura de tothom, però el que sí que entenc és que hem de ser solidaris. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyor Beltrán, el plàter sap l'àrea de Barcelona quant produirà d'energia? L'1,1%. Vostè ho troba just, això? Diu que tothom tenim un preu. Pues jo li dic que les Terres de l'Ebre ja no tenen preu. Però en això no, s'ha acabat. S'ha acabat de que mos trinxen més. Home, clar, no n'hi parlarem, perquè, per desgràcia, encara siguin governant vostès, i si siguin molt de temps, mos vendran hasta la bolla dels calçotets.
9: Han estat 20 anys...
1: Sí, sí. Sí. Ho ha dit abans el company Xisco, si vostè agarra el plànol del plàter i els resultats electorals de les passades eleccions i el fica un damunt de l'altre, va calcat. Un damunt de l'altre va calcat. Els resultats del PSC a Catalunya i el plàter va calcat. O sigui, calcadíssim. Allà on està el rosa, està el roig del PSC. I sí, no tenim mar, però sap que tenim? És molt de terreno per a que aquestes multinacionals que van a Barcelona i generen tanta feina, multinacionals netes, no la basura, també poden vindre aquí, igual com van allà, també poden vindre aquí. I això, la decisió la pren el seu govern. I no en volem més de terminis d'exposició pública que no serveixen per res. Si després no s'ha de reformar el plàter, tots els terminis d'exposició pública no serveixen per a res. Per a res. El que volem és un plàter, sí, però este no. Una vegada més, donar les gràcies, sóc molt pesat, però com estic treballant, sé l'esforç del personal de la casa per elaborar aquestes al·legacions i que estic segur que si hi hagués més temps, algun dels ajuntaments les agarraria com a seues perquè estan molt ben treballades. Dit això, passem a votació. Vots a favor? Abstencions?
6: S'aprova per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Movem i Junts i l'abstenció del PSC.
1: Moltes gràcies. Seguim en l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes. El 8è punt de l'ordre del dia, aprovar si s'escau la modificació de les tarifes interurbanes de taxi de l'exercici 2026.
0: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'opció dels següents acords. Primer, aprovar les tarifes interurbanes del taxi que han de regir el municipi de Roquetes i que són detallades a la proposta. Segon, comunica aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya en compliment de l'article 2.3 del decret 339/2001 de 18 de desembre, pel qual s'estableix un sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats al decret 149/1988 de 28 d'abril sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. I tercer, notifica aquest acord al senyor Simeón Cornel Tarras i a la senyora Elisabet Vidal Ibáñez i comunicar-ho al Departament de Llicències d'Activitats.
1: Moltes gràcies. Si no hi ha intervencions, passaríem a votació. Vots a favor?
0: S'aprova per unanimitat.
1: Seguim al 9è punt de l'ordre del dia, aprovar si s'escau l'ordre de continuïtat transitòria forçosa del contracte de gestió d'aigua potable al municipi de Roquetes.
0: Aquesta proposta també es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar que concorren raons d'interès públic imperioses per garantir la continuïtat ininterrompuda del servei essencial de subministrament d'aigua potable al terme municipal. Segon, ordenar a l'empresa Agbar la continuïtat forçosa transitària de la prestació del servei d'acord amb l'article 288 lletra A de la Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta continuïtat es realitzarà sota les mateixes condicions tècniques, jurídiques i econòmiques regulades en el contracte extingit. Tercer, establir que la continuïtat s'efectuarà sota el règim d'evitar l'enriquiment injust de les parts, mantenint-se vigents les mateixes condicions tècniques, obligacions de conservació de l'espai i el pagament del cànon equivalent al que regia en el contracte extingit. Quart, determinar la durada temporal d'aquesta mesura, la qual s'estendrà de manera provisional durant el temps estrictament necessari per finalitzar la redacció dels estudis econòmics i plecs tècnics i administratius, així com la conclusió del procediment de licitació del nou contracte que es troba en fase d'elaboració, i notificar el present a l'empresa interessada als efectes oportuns, informant-la de la seva obligació legal de mantenir el servei, així com els serveis de l'àrea tècnica, secretaria i intervenció d'aquest Ajuntament.
1: Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, senyor Poll.
7: Gràcies, senyor alcalde. No em quedo tranquil en esta moció, bueno, esta moció, perdó, en este punt que s'ha d'aprovar, perquè m'entra el dubte de i si l'empresa que ho gestiona no ho accepta, esta ordre que nosaltres estem donant, és dir, si renuncia, clar, és el que em preocupa.
0: Sí, no pot, és un servei essencial i no pot. És totalment.
7: Val, perquè és això, si li estem dient a algú que faig una feina, hem de tindre clar això que ha passat. Bueno, pues bueno, l'únic dir, aprovarem perquè necessitem el servei d'aigua al municipi, no pot ser que ara me'l tallin, però que hem d'estar a sobre, vull dir, això hem de vigilar-ho que no mos passe, i a veure la nova licitació o el nou contracte, a veure quan vens, a veure com funciona, bueno, quan vens primer, quan l'aprovem, i després quan vens serà, perquè no mos torni que passi això. Interessem en esta vicissitud. Gràcies.
1: Senyor Beltran.
8: Senyor alcalde, regidores i regidors. Bé, portem avui a debat i aprovació del plenari un contracte de continuïtat en l'empresa subministradora d'aigua potable, Agbar, en el seu dia ara Veolia, durant el període de temps necessari emprar en la finalització dels estudis econòmics i plecs tècnics administratius per tal de licitar el nou contracte. El passat mes d'abril, si no recordo malament, ho he estat mirant, el passat mes d'abril va finalitzar la vigència del contracte de servei entre Sorea i l'Ajuntament de Roquetes, signat a l'abril del 2011. I posteriorment, al 2021, este mateix contracte es va subrogar a Agbar, a Aigües de Barcelona, fins a la finalització del mateix, en les mateixes condicions tècniques i econòmiques. En resum, i per a ficar els números damunt la taula, un cànon fix de 431.000 euros, un cànon variable anual que actualment suposa 18.500 euros a l'any aproximadament, i unes millores econòmiques quantificades en 690.486 euros. Tot i trobar-nos en període de descompte, no estem en un termini agònic i la durada pot prorrogar-se per períodes de 5 anys previ acord de les parts. Ho dic perquè, com estava patint el portaveu de Movem, com a mínim que poguéssim aclarir una mica quins són els terminis i les condicions. Nosaltres des del grup municipal socialista creiem que ens trobem en un moment clau que hauria de marcar un canvi de tendència en un subministrament bàsic en un dels subministraments bàsics més importants i en la seva gestió. Quan caduca el contracte de concessió, l'Ajuntament inicia la liquidació i la revisió dels actius. Cal garantir la continuïtat del servei, allò que avui portem a aprovació. Revisar i avaluar l'estat de les instal·lacions que asseguren una correcta reversió dels béns municipals. Liquidar el contracte i definir el nou model de gestió. I este és el moment en el que ens trobem, o en el que ens trobaríem. Garantir la continuïtat i poder emprendre un estudi de viabilitat per tal d'explorar un canvi de model en la gestió. Entenem que una concessió com l'actual, adjudicada a una multinacional, Veolia, participada per la Caixa, juntament amb fons d'inversió sospitosos com BlackRock o Goldman Sachs, no és ni el model ni el capital que necessitem a Roquetes. Estava parlant abans en lo punt del plàter el senyor Oller, el portaveu d'Esquerra Republicana. Estes multinacionals que fan estos negocis. Sí, senyor Oller, mire, Veolia, l'adjudicatària del subministrament d'aigua a Roquetes. L'any passat, 2025, després d'impostos, 1.643 milions d'euros. Un increment del 9,1% referent a l'any anterior. Quin retorn té a Roquetes? Cap, ni un, zero. Com tampoc, i jo els dic que aquest no era un bon model, com tampoc creiem un bon model efectuar unes millores importants a la xarxa de subministrament bàsic, la que tots tenim al carrer, sempre a càrrec del diner públic, mentre que el lucre que genera el negoci se concentra en mans privades. I estic aquí parlant d'inversions en nous carrers, de filtres a l'EDAR, de sensors de pressió, de fuites a la xarxa, etc, etc. Nosaltres, des del grup municipal socialista, creiem que és el moment de posar-se a treballar en un tema que és cabdal i que acabarà sent definitori per al model de ciutat en els propers anys. Roquetes no es pot permetre 15 anys més, perquè este ha sigut un contracte en una durada de 15 anys, de concessió en mans de Veolia, i cal, en l'estudi i la deliberació prèvia, decidir un model de gestió que pot passar per diverses pot passar per diversos carrers, la remunicipalització, l'empresa mixta, la mancomunació de servei en els ajuntaments propers. Entre altres coses, perquè està molt clar, dels 3 o 4 contractes municipals grossos, aquells que pesen i aquells que afecten als nostres pressupostos, cal dir, lo de la brossa és un, i tenim un consorci, que és un consorci públic, lo dels serveis socials és un altre, i tenim una mancomunació de serveis que a més és pública. Ho podríem tindre, per exemple, en el servei de policia local, que és una de les coses que durant molts anys s'ha anat seguint i s'ha anat perseguint i que no s'ha aconseguit del tot. Per què no? Això podria ser, per exemple, el subministrament d'aigua potable. Seria una remunicipalització d'un servei que, a més, permetria a Roquetes reinvertir la part del lucre, la part del negoci, tornar-la a reinvertir en millores a la xarxa i en millores a la ciutat, i que, per tant, tindria el seu retorn. Roquetes no es pot permetre 15 anys més de concessió en mans de Veolia, i cal l'estudi i deliberació prèvia per a decidir este nou model, si és possible, si és viable, de gestió, que ja dic, pot passar per les diferents modalitats. Vostès, des d'Esquerra Republicana i des del govern, sembla que opten per una nova concessió que nosaltres creiem que és la pitjor de les opcions possibles, que en cap cas ens agrada i que suposaria la continuïtat d'un model que no té cap retorn per a Roquetes, que no té cap retorn públic. Tot i que les millores més quantioses, sempre, aquelles inversions que sempre són més quantioses, acaben sortint des del diner públic. Mire, en qüestions de coherència, per a tindre una mica més clar, ens hem compromès fa uns punts d'este plenari, és a dir, no fa ni mitja hora, a adherir-nos a la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030. Ens hem compromès a respectar i a seguir els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Entre ells, el subministrament i l'estalvi o la bona gestió dels recursos naturals. Han votat a favor dels ODS i després, uns punts més atrás del plenari, hem decidit paralitzar, fins a cert punt, la transició energètica que proposa el Plater. I ara optem per un model o per la continuïtat d'un model externalitzat que concentra el benefici, aquell benefici que ha de ser retorn per al nostre municipi, concentra el benefici en la multinacional Veolia, és a dir, en les mans de Fainé, en les mans de tots els banquers que venen a agafar el negoci. Senyor alcalde, regidores i regidors, nosaltres creiem que cal posar-se a treballar en un nou model de gestió del subministrament d'aigua potable, cal estudiar i valorar totes i cadascuna de les opcions, cal apostar decididament per models de gestió que contemplen la centralitat de lo públic en aquells serveis i subministraments que considerem estratègics. Los socialistes avui l'únic que fem és proposar-ho. Nosaltres votarem a favor d'esta continuïtat del contracte, però nosaltres avui ho proposem i restem a disposició del govern en tot allò que es cregui necessari per a col·laborar i per aportar, com sempre ha sigut la nostra intenció i com sempre hem intentat fer. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, jo sempre sóc més breu. Me quedo una paraula que ha dit, coherència. Vostè mos demana sortir de la privatització d'allò que vostès en aquest ajuntament van privatitzar. Mos entenem o no mos entenem? O sigui, l'aigua Roquetes la van privatitzar vostès i ara, com vostès estan a l'altra part, ara l'hem d'aclarir-nos. Aclarim-nos perquè si no se mos farà la pitxa un lío que dia aquell. Los plecs estan treballant i serà per la part privada, però sap com s'arregla això? En uns bons plecs. Estes multinacionals, si les tens agarrades en uns bons plecs, no es queda altra que complir-los.

0: de reintegrament del 2025.
1: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, el ple de la corporació queda assabentat de l'informe més per la intervenció municipal de data 15 de juliol de 2026 sobre la justificació dels grups polítics municipals de Roquetes de les assignacions rebudes de l'Ajuntament l'exercici 2025. Segon, aprovar el compte justificatiu dels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal, i Movem Roquetes, Movem Terres de l'Ebre, En Comú Guanyem, referent a l'anualitat corresponent al 2025. Tercer, incoar expedient de reintegrament al grup municipal de Junts per Roquetes i Junts per la Ravaleta, que presenta unes despeses totals per import de 101 euros en 32 cèntims sobre una aportació de 1.500 euros, per la qual cosa procedeix incoar expedient de reintegrament de les assignacions a l'Ajuntament de Roquetes per un import corresponent a 1.398 euros en 68 cèntims. Quart, incoar expedient de reintegrament al grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra per Roquetes, candidatura de Progrés, que presenta unes despeses totals per import de 1.398 en 40 cèntims sobre una aportació de 1.500 euros, per la qual cosa procedeix incoar també un expedient de reintegrament a l'Ajuntament de Roquetes per un import de 101 euros amb 60 cèntims. Cinquè, notificar el present acord als interessats, concedint un termini de 15 dies hàbils a Junts per Roquetes i Junts per la Ravaleta i a Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra per Roquetes, candidatura de Progrés, per tal de que aleguin o presentin els documents que estimen pertinents amb indicació dels recursos que procedeixin.
0: Moltes gràcies, secretària. Potser no hi sols, però el termini de 15 dies vol dir que no hauria de ser per a Junts i Esquerra Republicana?
2: Sí, seria per a Junts i per a Socialistes, no?
3: Junts i PSC, que són els primers, que no...
0: Vale.
1: Sí, a
0: vale,
1: Junts, vale. Sí, no?
0: Perdó.
1: Junts, vale. No.
3: Vale. Que són els que vale. 15 dies de...
0: Vale. Perfecte.
3: Bueno, és igual, no? Que suposo que després donaríeu el compte on s'ha d'ingressar
2: sí.
0: Vale. Si en d'això es passaríem a la votació, vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: Seguim en el control dels òrgans de govern. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, la número 21/2026, de data 16 de juny del 2026, la número 22/2026, de data 22 de juny del 2026, i la número 23/2026, de data 30 de juny del 2026. Donar compte dels decrets d'alcaldia, del número 1068 al número 1285 del 2026. Mocions de control no li consten a aquesta presidència. I si tenen algun prec o alguna pregunta, senyor Poll.
4: Gràcies, senyor alcalde. Serà fàcil. Sí, durant entre un ple i l'altre ple es va donar l'esfonsament d'una casa que hi havia entre el carrer Major i el carrer Gustiquerol, que ràpidament es va actuar, es va acotar, no, la zona. Juntament se va ajuntar en que una casa que feia obres havia de posar una grua. Llavors li preguntaré dues coses. És a dir, el tall que es va fer a Roquetes des de la zona del cap fins a acabar la Raval Nova, si calia fer tant de tall quan hi havia sortida per l'avinguda Pare Romanyà. I l'altre que li volia preguntar és la situació d'esta casa que es va enfondrar ara mateix, què es preveu en endavant que hi haurà?
0: Gràcies. Moltes gràcies. El tall, en aquest cas la policia local i els tècnics de la casa van creure que era oportú, principalment perquè si es desplaçaven vehicles de gran tonatge direcció al Regués, que han de passar pel mig del carrer Major, que no es trobessin en... De fet, van marxar els bombers i detrás hi havia un tràiler que se li va fer una mica just. Estava tallat excepte veïns i per dins de la ciutat se podia transitar. I el fet de que l'Estat se va fer el derrumbe provisional, se va estabilitzar, s'han estabilitzat totes les parts altes i ara s'ha iniciat l'expedient per a que els propietaris facin l'ensorrament total i siguin la parcel·la sense perill. Ara no hi ha perill, però que s'acabi de derruir, però costarà perquè potser és de les cases del poble que hi ha més cables enganxats a la façana i això no és fàcil, però bueno, ja s'han iniciat els expedients per a que s'acabi d'enderrocar. Senyora Aznar.
5: Moltes gràcies. És una pregunta que davant la nostra preocupació, davant les elevades temperatures que estem patint aquest estiu i tenint en compte que el passat 8 de juliol es va registrar una temperatura de 42,4 graus centígrads a l'observatori, volem traslladar la nostra preocupació per la protecció de la ciutadania davant les onades de calor. Roquetes és un municipi que en molts dels seus carrers disposa de poques zones d'ombra, fet que agreuja encara més els efectes de la calor. en vies tan transitades com el carrer Major, la

0: manca de brat i elements d'ombratge fa que les temperatures siguin especialment elevades i que els ciutadans tinguin pocs espais on poder refugiar-se durant les hores de màxima temperatura. El passat 8 de juliol l'Ajuntament va habilitar com a refugi climàtic la sala de plens de l'Ajuntament. A l'Arrabal de Cristo entenem que a causa de les obres que estan duent a terme el pati de l'escola no es va poder habilitar la sala de menjador com a refugi climàtic. Tanmateix, això posa de manifest que el nucli no disposa d'una alternativa adequada, ja que el casal de l'Arrabal de Cristo no està climatitzat. Per aquest motiu demanem a l'equip de govern si té previst climatitzar el casal de l'Arrabaleta perquè pugui actuar com a refugi climàtic durant els episodis de calor intensa, garantint així que els veïns i veïnes d'aquest nucli puguin disposar d'un espai públic adequat on protegir-se de les altes temperatures. Així mateix, demanem que l'Ajuntament continuï treballant en l'ampliació de la xarxa de refugis climàtics i la creació de més espais d'ombra als carrers i places del municipi, que ajuden a fer front als episodis de calor extrema que cada vegada són més freqüents. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, entomem la seva petició i estic segur que en breu se podrà fer realitat. Hi ha més coses? No? Pues abans d'acabar, deixeu-me, i crec que també ho faig en nom de la corporació, felicitar les festes de l'Arrabal de Cristo, que demà mateix comencen i que donem tota l'empenta necessària a la nova comissió jove i en moltes ganes, que estem segurs que faran unes festes, uns 6 dies de festa únics. També recordar que el dia 12 d'agost encara queda, però ja el tenim a tocar, viurem un fet excepcional, que és l'eclipse, i que en este cas demà ja es publicarà que se podrà fer entrega d'ulleres ulleres homologades per a poder veure l'eclipse a tota la ciutadania en unes carpes que es ficaran tant a Roquetes com a la Rebel de Cristo, que la ciutadania podrà vindre a recollir aquestes ulleres i que tothom gaudisca d'una experiència que nosaltres ja no tornarem a veure i que passa molt poques vegades i que tindrem la sort de poder-la viure. I també recordar que el 7 i 8 d'agost a Roquetes tindrem la 11a edició de l'Ebre Folk i que tornarem a ser capital de la cultura en tradició i sobretot recordant aquella jota versada que tant i tant mos agrada. M'han dit que hi ha precs per part del públic, recordar que han d'anar han de ser referents al plenari. Podem atensar el micròfon? Abans, quan vulgui pot fer el seu prec.
2: A veure, bona tarda, senyor alcalde i regidors i gent que hi hagi per aquí. M'ha pareix molt bé, però m'agradaria dir alguna cosa sobre el parc eòlic. Jo m'ha pareix molt bé el que han dit vostès, però hi ha una cosa que no la tinc molt clara. És, tot este munt de plaques i parcs eòlics, a mi m'ha pareix molt bé que es posin aquí roquetes. Agafi la finca que li toque. Mala sort. Però jo crec que nosaltres hauríem d'agafar més la part que necessitem nosaltres. La que nosaltres no necessitem, que se l'emportin cap a Barcelona. I ha de prendre que a Catalunya aquí, a nosaltres, tota la vida s'ha acabat el perelló. Això encara no l'han de pres. Però almenys que vinguin aquí a portar alguna cosa, també. No, a més a destrossar-nos. Ja en tenim prou de contaminacions i hòsties. Entre els nuclears, vendellós, aquí dalt a l'Escó, hombre, que en tenim prou, nosaltres, que se l'emportin cap allà una miqueta, home. Que aquí, més, tota la vida, han vingut aquí a emportar-se. Si tenen algun conegut de sota de Barcelona, sempre que venen aquí marxen carregats. Però ells venen aquí en mans de butxaca. I això és el mateix que ens passa a les plaques i en tot. És que xec, és que sempre som els mateixos, sempre hem de pagar els mateixos. Això no pot ser xec. Que nosaltres ens posem per altres, per a tota la zona aquesta aquí, m'apagin molt bé. Toca el posto que toque. Buscar i evitar fer amb el bé menys finques possibles. Tota la falta del port, totes aquelles faldes de la carmina d'allò, totes les roques, fotigo allà dalt, perquè allà no es creixa res. Allà. Però home, fer amb les finques bones, no ho sé. No, això és l'opinió meva, eh? Això ja és cosa d'allò. Vale, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Bueno, de fet, les al·legacions, una de les parts anaven en esta línia i esperem que algú mos escolte i mos faci cas com dia aquell. Res més, fins aquí el plenari de mes de juliol. Torno a repetir, rabaleros i rabaleres, molt bona festa major, que la calor sigui la que toca allau, no, no més, i que passéssim uns dies de festa i desconnexió, que també ens va bé. Molt bona tarda.
3: Antena Caros acaba d'oferir en diferit el ple ordinari de l'Ajuntament de Roquetes corresponent al mes de juliol, celebrat ahir dimarts al vespre. En acabar aquesta sessió plenària, els diferents portaveus, els grups polítics, van fer la seva valoració dels punts tractats a l'ordre del dia. Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Lle.
4: Bé, bona tarda. El plenari d'avui, de finals de mes de juliol, en este plenari ordinari, era un plenari que en principi no presentava massa complexitat, però sempre hi ha algun punt que portem a discussió, que sobretot avui era el tema del famós Pla Territorial d'Energies Renovables, el famós Plater, que des de fa una setmana i mitja que la cosa a nivell de territori està bastant encesa pel que fa al plantejament d'este pla territorial. Des d'aquí, des de l'Ajuntament, concretament des del grup d'Esquerra Republicana com a equip de govern, en el seu moment ja vam fer una reunió informativa per a explicar a la gent en què consistia. Un pla territorial impulsat des de la Generalitat, però tutelat des de la Unió Europea, on diuen que cap al 2050 bona part de la producció energètica a nivell europeu ha de ser produïda per energies renovables. Des d'aquí en estem tots d'acord. Però hi ha un punt, i que per tant és greu i el qual discrepem, que és en quina manera això afecta els territoris, i concretament a Roquetes i a les Terres de l'Ebre. Si ens sentem a Terres de l'Ebre, ja m'ha explicat aquí el motiu pel qual les Terres de l'Ebre són productores netes en gran mesura de tota l'energia que es consumeix a nivell de Catalunya. No oblidem que tenim 3 centrals nuclears, no oblidem que tenim 3 parcs eòlics, sobretot a la Terra Alta, que és el més gran de Catalunya, com també tenim 2 centrals de cicle combinat, una a Mura i l'altra a Vandellòs, pel costat de les nuclears, és a dir, el costat de l'Amella. Clar, a més tenim un trasbassament a Tarragona, o ja més amunt, a Calafell, em sembla que arriba, i que per tant això ens està dient que les Terres de l'Ebre són productores netes d'energia i d'aigua. D'aquí que este pla territorial ens torna a ofegar Terres de l'Ebre, concretament també Roquetes, en implantació d'energia fotovoltaica i energia eòlica. D'aquí que el pla, tal com us ho van fer arribar aquí Roquetes, afecta tota la plana, és a dir, des de que la sortida de Roquetes està a la falda del port, i llavors a partir d'aquí nosaltres el que hem volgut fer és delimitar espais per a que, sobretot pel que fa a nivell de l'impacte visual dels parcs eòlics, pugui anar a un racó, en este cas del terme, a una part del terme, tocant al terme Santa Bàrbara, que és, en este cas, que no afecte directament a a la imatge que tenim de Roquetes de cara al port. Bé, clar, en el moment aquí hem discutit de per què este pla territorial afecta sobretot al sud de Tarragona i Lleida, i la plana de Lleida, i pràcticament no afecta en res a la demarcació de Barcelona ni Girona, i tampoc a moltes zones del Pirineu. Tal com hem dit aquí, si mirem lo plano, això indica que les zones de perifèria, les zones de comarca, són les que sempre rebem. Clar, és com si aquí a territori no tinguéssim una vida econòmica de la qual depèn també el factor econòmic, com per exemple el sector agrari. Si aquí a nivell de territori estem venent sector agrari i sobretot paisatge, com volem després que en la implantació de parcs eòlics, concretament a Roquetes, un parc eòlic que tindria al voltant d'entre 33 a 44 molins de vent, en les alçades considerables que representa, l'impacte visual que això tindria. Com també totes les xarxes d'evacuació de llum, cap a, tal com veiem al plano que mos va fer arribar, totes van en direcció nord. Nord vol dir Tarragona-Barcelona, sobretot. Per tant, el que han presentat aquí, juntament amb les al·legacions que s'han presentat des de l'Ajuntament, com també des de la gent que en este cas està afectada, és que si hi ha d'haver producció d'energia fotovoltaica i eòlica, sigui d'acord amb el consum del territori, també amb el consum que tinguéssim a Roquetes, i no siguem, sobretot, grans productors per als de fora. perquè ni mos baixarà la llum, ni tindrem aquí la panacea de la gran inversió industrial, perquè ja ho hem vist en tots aquests anys, que en tota la inversió que ha hagut de centrals nuclears, eòliques i trasbassament, a nivell industrial la implantació ha sigut ínfima, per no dir irrisòria o zero. Per tant, no mos creem cap sopar de duro. Altres punts que en este cas hem estat parlant també és l'ordre de continuïtat de transitòria forçosa del contracte de gestió d'aigua potable, en la qual aquí mos ha dit que hem d'anar de cara cap a un model públic. Estem d'acord que com més públic sigui el tema, sobretot dels serveis bàsics com aigua, llum i gas, estaria bé que pogués ser a nivell dels ajuntaments, però Roquetes, per exemple, no té múscul de personal ni financer per poder suportar tot el que representa l'aigua potable, en aquest cas els pous, subministrament d'aigua, revisió de bombes, manteniment, etc, etc. D'aquí que s'està fent per mig de l'empresa Agbar, en el qual fan uns cànons que en aquest cas també estan verificats pel departament d'obres d'aquí de l'Ajuntament i que per tant és d'acord segons normativa, i que també quan s'han vingut aquelles pujades que considerem que no eren preceptives, també d'aquí s'ha recorregut i també l'empresa ho ha tingut en consideració. I per tant considerem que s'estan fent els nous plecs de clàusules on s'hi tindran en compte tota una sèrie de variants noves, evidentment, per a que sigui un concurs públic de cara cap a l'empresa privada, perquè ja dic, no tenim múscul suficient com a ajuntament per poder sufragar tot el que representa tirar endavant una, passar a municipalitzar el servei d'aigua. Dir també que aquí mos ha dit que ho hem de fer perquè això estem invertint en una empresa que en este cas és de la Caixa. Diem molt clar, nosaltres no vam ser qui vam privatitzar el servei, va ser el Partit Socialista en el seu moment, em sembla que, si mal no m'equivoco, va ser en el seu primer mandat, a partir de l'any 83-84, o poc més. I clar, què han fet aquí? Continuar en aquell servei d'aigua, de l'empresa, que del servei d'aigua que havia en el seu moment. En el seu moment era Sorea, però que Sorea depenia d'Agbar, que per cert Agbar és Aigües de Barcelona, i Aigües de Barcelona era de l'Ajuntament de Barcelona, concretament del Partit Socialista, que ja estava detrás del Consell Assessor. Diguem, nosaltres de vinculació política en això no en tenim massa. I a més, després sí que ha passat a dir-se d'una altra manera, però continua sent la mateixa empresa matriu, sí? D'aquí que veurem ara en aquests nous plecs de clàusules el que es pot, d'una manera o altra, també millorar de cara cap al nou servei. I bé, poca cosa més. En este cas, de cara a esta setmana que ve, comencen ja les festes de l'Arrabal de Cristo, per tant, felicitem a la gent de l'Arrabal en la festa major. També recordar-vos que el dia 12 és l'esdeveniment de l'eclipse solar, i el cap de setmana del 7 i el 8 és l'Ebre Folk, aquí Roquetes, de recuperació, i per tant, tornar a tirar endavant les propostes de la música cultural i popular. Moltes gràcies.
3: Aquesta era la valoració del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Siscoller. A continuació, escoltem també les declaracions del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Maria Beltrán.
5: Bona tarda. Compareixo aquí davant de vostès després del plenari, del ple ordinari d'este mes de juliol que hem acabat ara fa uns moments. I, com sempre, passem a fer un breu repàs dels punts de l'ordre del dia, sobretot d'aquells més importants i que han portat més debat. Dir-los que hem començat aprovant per urgència la incorporació de les al·legacions que s'han presentat al Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables i al seu estudi mediambiental. Contra aquesta urgència, i aquí sí que val la pena dir-ho, el grup municipal socialista ens hem abstingut, i ens hem abstingut per diverses raons. Una és perquè hem sapigut de les al·legacions i de l'urgència 10 minuts abans d'entrar aquí a la sala de plens. Dos, perquè el propi govern de la Generalitat va anunciar fa uns dies que ampliava a un segon termini d'exposició pública d'informació i delegacions i que, per tant, la informació o la pressa que comportaven aquestes al·legacions no era tant en quant al calendari. I tercer, perquè ens sembla que les urgències per a aquest govern municipal sempre van en la línia de la projecció, la propaganda i certs, certes actituds com a més ventatgistes. De totes maneres, nosaltres ens hem abstès i aquest ha sigut el mateix sentit de vot que hem fet, el de l'abstenció, que hem portat al plenari quan hem discutit el punt de les al·legacions. Entre els punts importants que hi havia, parlem de l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquí val a dir que és una red de municipis, com podria ser i com és en el seu moment l'Associació Catalana de Municipis, però que és important, i això ja ho ha dit l'alcalde a l'hora de presentar el punt, és important el fet de que formar part d'aquesta xarxa permet, en quant a la presentació i en quant a l'adjudicació d'algunes subvencions, tindre certs punts que fins ara l'Ajuntament de Roquetes no tenia. Però a la vegada, formar part de la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030 vol dir un compromís inequívoc en els ODS, en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de cara a l'any 2030, que Europa i la ONU van tirar endavant en el seu dia. Per tant, no deixa de ser una bona opció i no deixa de ser una bona mesura aquesta adhesió de l'Ajuntament de Roquetes. I després ha vingut la moció de rebuig al Plater. Aquí, la veritat és que poca cosa a dir. El Plater no és més que un pla territorial de les energies renovables, i val a dir una cosa que és el que nosaltres des del grup municipal socialista hem dit durant el debat. Les energies renovables són necessàries, acabaran venint i s'acabaran implantant sí o sí, tothom les vol, tots els grups municipals que han parlat en este plenari, tots són partidaris de les energies renovables, però no les volen a casa. I a partir de la insolidaritat i del tomès i de que ho faiguen els altres, no construirem res. Malauradament, és una moció que és una moció molt partidista, que és una moció on Esquerra Republicana, però també Junts a la seva manera, ha trobat la manera de fer oposició al govern de la Generalitat després de 20 anys d'estar-hi i de 40 anys de donar suport a un desplegament de les renovables que no s'ha donat i, per tant, estàvem a la cua de les comunitats autònomes espanyoles i que, a més, quan se donava, i aquí hem de parlar dels parcs eòlics i de la corrupció que ha portat la implantació de parcs eòlics segons per quines empreses i segons a partir de quins intermediaris, l'únic que portava era corrupció i comissions des de la línia més fina, més històrica i més reconeixible de Convergència. Per tant, ara ens trobem en un moment en què hem d'adaptar el país a les noves necessitats, hem de començar a prescindir d'energies nuclears i fòssils i, per tant, necessitem fer tota la feina que no s'ha fet fins ara. El grup municipal socialista ha votat en contra d'aquesta moció i després han passat a les al·legacions en el mes del mateix. Eren unes al·legacions que nosaltres no ens havíem pogut mirar el text i que, per tant, en la mateixa línia i en el mateix sentit de vot que han votat l'urgència, han votat també les al·legacions deixant-les en abstenció. Deixant molt clar que el Plater i que la implantació de les energies renovables serà sí o sí, que no és un pla territorial que es base a partir o que tingui sentit a partir d'una expropiació forçosa per part de cap govern i que al final serà la propietat privada aquella que decidirà què fa en el seu patrimoni. Per tant, avui ens fiquem tots les mans al cap entenent que hi ha un patrimoni agrícola i paisatgístic que hem de defensar i que a mi em sembla molt bé i em sembla molt correcte, però que és un patrimoni paisatgístic i agrícola que en la major, en el major percentatge és privat, que els seus propietaris ne faran allò que acabaran volent o allò que acabaran decidint, i que al final el govern ni imposarà ni expropiarà res. Ara bé, allò que tenim que tindre clar és que anem cap a una societat que cada dia i que cada any i que cada dècada que passe haurà de tindre més renovables, menys nuclears i menys combustibles fòssils. I esta és la línia a seguir, per molt que mos pese. Altra cosa és els arguments del paisatge, els arguments de l'activitat agrícola, etc, etc. Però jo reconec que a les Terres de l'Ebre tenim parcs eòlics des de fa molts anys i que són veritables rutes cicloturístiques que serveixen per a tot. Només cal anar i només cal veure la que tenim aquí al costat de casa, al Coll de l'Alba, que és una sendera i una via de servei freqüentada per tothom, per gent que va córrer, per gent que va en bicicleta, per gent que fa esport, per gent que va passejar i per gent que el que vol és veure i disfrutar del paisatge detrás d'aquells molins que són gegants, però que evidentment s'han incorporat i s'han integrat dins d'un paisatge. Com diria el nostre amic Fito Cabrales, que te metes Don Quijote pa flipar con los molinos, pues bueno, este és un dels paisatges que mos toca veure aquí a les Terres de l'Ebre, perquè cada territori produeix allò que pot produir en potencialitat i allò que té. I a partir d'aquí hem passat a aprovar les tarifes interurbanes del taxi. Hem aprovat una continuïtat transitòria, temporal, provisional del contracte vigent del subministrament d'aigua. I aquí els socialistes han comentat que, tot i donar el vot de suport, estem en un moment en què hem de canviar, que hem de fer els plecs tècnics i administratius i que, per tant, allò que caldrà serà estudiar la viabilitat d'un nou model, que nosaltres creiem que passa o bé per la remunicipalització, o bé per la mancomunació del servei, o bé per l'establiment i per la creació d'una empresa mixta, però en tot cas per un negoci que ha de revertir a, que ha de revertir a Roquetes a partir de ja, i que no podem tindre 15 anys més el contracte de subministrament d'aigua potable, que és dels grans contractes que tenim als ajuntaments, en, juntament amb el d'enllumenament públic, o el tractament de la brossa, o els serveis socials. Com ha dit el plenari, no el podem tindre en un benefici i en un marge de benefici que es concentra en mans privades. I bàsicament, després dos precs, i un prec que sí que ha dit la regidora, la companya Isaznar, sobre la millora i la implementació dels refugis climàtics, sobretot a la Ravaleta, que és el nucli, que és el poble que queda més desabastit en dies d'altes temperatures, com va ser, per exemple, el passat 8 de juliol, en una temperatura que va superar els 42 graus. Res més, desitjar als rabaleros i a les rabaleres i als roqueteros en general unes bones, molt bones festes de la Ravaleta que comencen ja. Desitjar, perquè ja no mos verem, esta emoció i esta experiència de l'eclipse com una de les experiències de les nostres vides per al dia 12, i un final que s'entén massiu de l'etapa de la Volta que tindrem a Roquetes també el dia 26. I a partir d'aquí ens tornarem a veure a finals del mes d'agost en el plenari, després del ple ordinari del mes d'agost. Gràcies a tothom i bona nit.
3: Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu del PSC, Josep Maria Beltrán, del ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes. I finalment escoltem la valoració del portaveu de Movem Roquetes, David Poll.
6: Molt bona nit. Acabem de mirar el ple del mes de juliol, ple ordinari que ha tingut diferents punts, sobretot alguns administratius, i com sempre fem des de Movem, farem una miqueta de resum dels punts més destacables. Un dels punts que voldríem comentar és que avui s'ha aprovat l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis. Una adhesió que es fa per un tema de subvencions, aconseguir més puntuació, però com hem comentat des de Movem, creiem que és una oportunitat també molt bona per aprofitar, ja que les bases d'esta adhesió parla de la comunitat o la comunicació que hi haurà entre diferents ajuntaments adherits per a poder fer accions en base als objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, de cara al 2030. Sempre hem comentat des de Movem que és importantíssim que el nostre ajuntament se convertisca en una ciutat més verda a Roquetes i que faci complir els objectius de desenvolupament sostenible de cara al futur. Un altre punt que volem destacar seria la moció que s'ha presentat en rebuig al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, el famós Plater, que estos dies se'n parla molt a la tele i que se'n fa molta notícia, un projecte, un pla, que el que ens ve a marcar és en cada municipi la quantitat de zones destinades a l'energia fotovoltaica i l'energia eòlica que ha de tenir, que marca molt bé els territoris on s'han de destinar en aquest objectiu i que en aquest sentit, com hem comentat al ple, des del moment considerem que hem d'estar, bueno, que s'ha d'estar a favor de les energies renovables, però que s'ha de fer en coherència. No podem obviar que de dintre de Catalunya, les Terres de l'Ebre, és aquella zona on tenim més territori sense urbanitzar i que per això es vol destinar a aquest objectiu. Però abans de fer això s'ha de marcar uns límits, tant uns límits en quantitat, és a dir, cada municipi ha de regularitzar la capacitat que pot tenir per energies sostenibles, però també en aquelles zones que es poden dedicar a aquestes plantacions eòliques i fotovoltaiques. A més de la moció, que per descomptat s'ha votat a favor, s'han entrat unes esmenes que s'enviaran a este plàter des de l'Ajuntament de Roquetes, on han volgut destacar dos punts bastant importants. Una, que els ajuntaments han de tindre la potestat de poder dir quines zones no poden entrar dintre el plàter per diferents necessitats. Aquí al nostre municipi és evident que tenint un turisme natural l'hem de cuidar i no podem posar estacions eòliques tapant-nos la nostra natura. I per altra banda, també és molt important zonificar on ha d'anar tota aquesta nova plantació eòlica i fotovoltaica, i en el que parlàvem dintre aquestes al·legacions, que és prioritari per a Roquetes que hi hagin més estacions fotovoltaiques que no eòliques. És a dir, aquesta quantitat que han de tenir de terreny dedicat a les estacions energètiques siguin més fotovoltaiques, que no afectaran tant al nostre imaginari del municipi que no les estacions eòliques, els molins que parlem, que destrossarien molt el paisatge. Dintre d'això, avui també s'ha portat a aprovació una ordre de continuïtat del contracte de la gestió de l'aigua al poble, que s'ha acabat i una vegada acabat no s'ha regularitzat, no s'ha tret a concurs el nou ordenament, el nou contracte per a gestionar l'aigua. Per això al ple avui l'hem comentat a l'alcalde, que ens feia temor el fet que s'hagi acabat el contracte, no s'hagi tirat endavant el nou, a veure com anirà el nou i que mentrestant no tinguessin cap problema en l'empresa que gestiona l'aigua. Bé, això ha sigut dels punts més importants que hi ha hagut avui al ple. Demanar-li a tothom que gaudeixi d'este mes d'agost, on tindrem ara el 12 d'agost l'eclipse, el 21 i 22 que tindrem el Tradicionarius, el 26 d'agost que acabarà una etapa de la Volta Ciclista, la Volta entre el carrer Major i l'Avinguda Pare Romanyà, i sobretot demà mateix que comencen les festes de la Ravaleta, desitjar-li a tothom, ravaleros, ravaleres i tothom del municipi que hi assistirà, que gaudeixin molt de les festes de la Ravaleta, que ho faiguen en salut, que ho faiguen en cura i protegint-se per la calor. Molt bona nit.
3: I amb aquestes declaracions del portaveu de Movem Roquetes, David Poll, acabem el repàs als punts de l'ordre del dia tractats al ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Roquetes.
7: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
3: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
8: Bon dia, una vegada més, tornem a despertar amb moltíssima humitat i una altra vegada també amb alguns núvols que s'escampen pel delta, també a prop del mar. Núvols que, com les últimes jornades, són força amenaçadors en algun moment. També toquen les muntanyes, per exemple, de la Serra del Montsià, la banda dels Dedals, la Serra de Cardó, però són núvols que també s'acabaran esmicolant amb el pas de les hores. A partir d'aquest migdia, aquesta tarda, doncs el sol serà una altra vegada més dominant. Sempre amb molta xafogor. Arran de mar no arribarem a passar gaire dels 30 graus de màxima, però amb molta sensació de calor per aquesta humitat elevada. En canvi, a les comarques més interiors, especialment a la Cubeta de Mora, tornarem a passar dels 36-38 graus aquesta tarda. Hem de destacar també el vent de marinada i aquesta garbinada que tornarà a reforçar-se aquesta tarda i compta perquè serà un vent intens entre la Terra Alta i la comarca del Matarranya. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
9: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: festes majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 29 de juliol. A les 9:30 del matí, repartiment del típic panoli acompanyats per la xaranga en Garbo, punt de venda fix a la plaça del Pare Cirera. A les 11 del matí, inici del concurs de tenis taula al casal La Ravaleta. A les 6 de la tarda, bicicletada de temàtica aquàtica, concentració a la plaça del Pare Cirera. A les 7:30 de la tarda, concurs de croquetes a les escoles. A les 9:30, obertura de la barra Ravalera i entrepans i begudes a les escoles. A continuació, a les 10, exhibició de ball a càrrec de Ball en Línia a la Ravaleta. A les 11 de la nit, presentació de penyes. I a les 12, prova del concurs de penyes, circuit Ravalero. I a les 2 de la matinada, música a càrrec del DJ Dilanso. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
1: Antena Garo. 96.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: busco amor. But maybe I want one, two, three.
1: Antena Caro. Són les 12.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro. You know I like rocking with a lady.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.